Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 de

0: informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Net, Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir "Quan arribis a destinació, m'espero a ella". Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa, l'última jornada del grup D, partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona als Estats Units amb remuntada inclosa, i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament, i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1, i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. el segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda, calor intensa, però l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6:14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Sara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat un de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó, perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions, i és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui engeguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no surten malament els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs mira, anirem seguint el partit en directe, com sempre, els matiners.
2: I que també hi ha una Austràlia-Paraguai, que potser l'Àlex ha sentit
3: 0-0.
2: 0-0.
0: 0-0, sí. Doncs en moment partidet tranquil·let també. Dit això, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, un Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos, també amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va anar de ben poc. Parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructura escolar

0: que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'11 el dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
1: A veure, sorprèn-me.
0: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
1: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
0: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, i a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana, ja saps, la millor secció d'aquest programa.
1: Per favor.
0: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat.
1: Escolta, espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir gol dels Estats Units. Sí, senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
0: Han empatat.
1: Ho tinc aquí pendent. Molt bé.
0: Doncs vinga.
1: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta a una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
1: A veure.
2: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
1: Cedir?
2: Cedir.
1: Gratuït?
2: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar, o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar.
1: Clar.
2: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
1: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
2: I a més aquí hi ha un matís, estem parlant de menors.
1: Clar.
2: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho van a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat.
1: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
1: Fent camí cap a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són 3 els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però per sort cada vegada han recollit nombrosos es mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
1: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
4: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es molt diu, bé, de fet, el nom aquest té els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat amb l'objectiu, de renovar, doncs, la fauna local i la biodiversitat
1: de la gent que hi va,
4: Marina,
1: o dels
4: Barcelona,
1: animals?
4: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés, hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar, i això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant no cal que pagueu res, hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe.
5: Ella forma part de la fauna.
4: 100%.
1: Com arriba, diu?
4: M'han vingut ganes.
1: De què ha d'anar-hi?
5: L4 i aneu al bar.
1: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que també et dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
4: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
1: Sí, està molt bé.
4: Guai, això.
1: Quan agafem vacances hi anem.
4: I tant.
1: Mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
4: Doncs mira que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nens.

0: Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els venuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
1: Doncs m'agrada molt.
0: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
2: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
3: Pues m'aporta alegria perquè això canvia la monotonia de cada dia, lo normal de cada dia. Venen els nens i tots són, per aquí, per allà, i riuen i salten i ballen i tot això. Nosaltres, pues, és un extraordinari, clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb uns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
1: M'encanta l'unió de nens amb gent gran perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
0: És molt bona idea, realment.
1: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que si no vaig errat estan en portes ja de la festa major. Uh-huh. I mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
5: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
4: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
1: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del Cor dels Matiners. I alerta perquè avui amb qui comencem parlant?
0: Doncs amb Mònica Naranjo.
1: Tan dolent pobre que va fer. És que va ser, no, perquè a més ella ho explica, Chicas Malas va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica, tenia poques ganes Mónica Naranjo de publicar Chicas Malas, que a més també van fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta. Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mónica Naranjo, però és horrorós.
0: Ho sento, Mónica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
1: Mónica Naranjo, ens encantes, t'ho dic.
0: No està tan malament aquesta cançó.
6: Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem.
1: Sí, però... no va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mónica Naranjo?
0: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
7: En estos años me han llamado lesbiana, bollera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Ah, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
1: Contundíssima la veu de Mónica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El Cor també batega. Ah, menja llàcer.
6: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos ha estat, es veu, molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munta l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
1: Val.
6: I llàcer ha contestat això.
8: I és que tu haces cumpleaños y haces grandes fiestas.
1: ¿Sí?
8: Porque por lo visto eres millonario.
9: Es que de verdad, o sea, no soy millonario, la única cosa que no tengo hijos, y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
10: Claro, pañales.
9: Ni los libros, ni nada de los...
10: Judo.
9: La nani. El judo.
10: Inglés.
9: Inglés.
10: Música,
9: natación.
10: La guardería.
9: Socorrismo.
10: Nada.
9: Nada, tengo que pagar nada. Pero yo no tengo niños, no tengo que pagar nada.
10: Sí.
9: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
10: Ah, vale.
1: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari són festes de super les de Llàcer, eh?
0: Sí, segurament que sí.
1: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó, tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el Llàcer.
0: Feien molta gràcia els dos.
1: Sí, sí, estava molt bé. Vides i miracles. Però he de preguntar què tal Pablo Motos a la distància curta, eh? Allà, cert, t'ho dic,
0: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, m'agradarà investigar.
1: Però ja m'agradarà amb l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui sí. què tal el cara a cara amb el super
0: Ai,
1: Pablo Motos.
0: Sí.
1: Motos, jo també.
0: Motos.
1: Pablo Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua Químic i expert en Seguretat Alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
11: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
1: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
0: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar-lo a congelar.
1: Això no sabia, sí, veu? Això està bé. Bé, doncs
0: és
1: ja ho sabem. Molt bé, clar que sí.
0: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
12: Els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és bo, és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro amb cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
1: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí, què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina sí. veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis davant unes 18.000 persones i Elvis moriria de menys de dos mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar i al seu lloc doncs, hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building. L'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs, tenir un contacte amb ell.

0: Jordan i Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Sé què ens expliquen. Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira, mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Molt bé. Ja estem tota resultada, perquè portem uns dies amb AstroCat de tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes?
1: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digue-ho tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
1: Bufarà 29 espelmes.
0: Olé,
1: Jacob,
0: guapo.
1: Si fas una festa, avisa'ns.
0: Jacob, convida'ns.
1: Home, si avisa'ns que vindrem segur.
0: Home, jo t'ho dic ara. Com si hem de servir copes.
1: Va, això em feia una mica de mandra.
0: Que li servim les copes.
1: I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes, en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si fas una festa, nosaltres vindrem encantades.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres 26 de juny. Abans, per això, de fet ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11 entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pax del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva, a l'Empordà, el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
3: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit, Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
4: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
3: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
5: We are ready to step in.
6: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
3: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
2: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
3: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
7: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
2: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim el ministre de Transports, Óscar Puente.
8: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
2: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
2: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
3: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
9: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
3: Que vagi, que vagi molt bé.
2: Hem arribat a 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
2: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
10: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, del País, concís, titula Devastació a Veneçuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment: rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
6: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico, una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
10: Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven el Congrés, demana la dimissió de Sánchez, diu El País.
6: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
2: 6:15, 5 minuts, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
6: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
10: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
6: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
10: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
6: A l'ABC, la líder opositora María Corina Machado signa un article a tota pàgina.
10: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
6: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
10: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
6: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids doble aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
10: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
6: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
10: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
2: 6:00, 7 minuts. En aquest punt horari, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
11: Bon dia, què tal?
2: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
11: Doncs mira, hi ha estils, hi ha llibres de 4 estils. El primer, amb protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajudo, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 anys de soledat o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, recull El País.
2: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
11: Doncs perquè es va gravar un vídeo a TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
2: Caramba, no et pots queixar.
11: Depèn on.
2: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent
11: ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'alça que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament.
2: La gent necessita vacances ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
11: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
2: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
11: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Ja, no? Això no...
2: Ja he penjat junts de Nadal i aquí la Diagonal ja hi som.
11: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
2: Sí, clar. Estem arreu de l'esport de mig any
11: clavat,
2: mig any de Nadal,
11: mig any
2: sí.
11: Va. Bon dia.
2: I bon Nadal.
11: Això.
2: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
10: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que tinguin tots un molt bon any.
2: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obre les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera.
10: La Solana es parlava de fred, jo valoradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, al Pla de Baixes també a alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però amb més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
2: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres, fent els matiners de Catalunya Ràdio. També moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
12: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu o una de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny publiquin nova cançó.
1: Sí, de fet és la primera cançó d'aquest 2026 i com bé dius, una mica tard a lo millor, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
0: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
1: Sí,
0: per tant,
1: amb això tens raó.
0: També veurem si és una bona estratègia, encara hi són a temps, ens queda tot l'estiu per endavant, per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
1: Més música, en aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: Compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni,
1: demà en Daneon.
0: Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni també t'ho dic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant.
0: Estem aquí, tenim les terres lleidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon, sí, últimament, eh?
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre. Però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agrada molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui fins al dia 14 d'agost comença el festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs que sentim ara, Yael Cortés, Maika Makovsky o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa de l'On Vols Anar a Parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que ha menjat tu. No em miris amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, sí, home, lògic, sí. Amanida grega amb formatge fecta,
5: bueno.
3: I sopa de sèmol,
5: bueno.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima.
4: Sèmola, però això s'ho mengen els malalts i la gent de
0: vull. Senyor Mauri, vostè ja s'havia acabat.
3: No, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs. Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes,
5: bueno.
3: És a dir... pebre,
4: una mica de carn,
3: sí, una mica,
4: ah, no,
3: de faves, una cap miqueta no, de...
6: Calçafa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11, ja hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
7: Sausa dimatiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fitacon, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons, ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, veieu el Roger seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
8: Empat 2-2, sí, si segueix igual.
0: Que no es mouen.
8: Al principi de matiners, minut 82.
0: Si, al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
8: Doncs mira, molt atents a les tasques de l'escat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà. També molt pendents de l'incendi que crema a la franja, també en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Celles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després a les les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i la ràdio públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema, recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident en un taxi, no sé si ho recordes. Home, i vam dedicar la secció a això.
0: Sí, sí, amb la història del taxi del Portacua.
8: Amb Tito Álvarez, amb qui per cert tornarem a parlar avui perquè estava a Venezuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo, Andrea Motis en aquest programa a les 11 del matí, la taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res, mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio, abans per això Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Mayol.
8: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
8: Canessa està millor.
0: Carme, no? Canessa. Com a nom d'actriu?
8: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també de Rebella, per tant, una dada sobre peres.
0: Pedro. La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest cafetonet.
8: I en concret, no us preocupeu. Quants peres hi ha a Catalunya? No busquis.
0: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000, no més. 20.000, jo dic 20.000.
8: 20.000.
0: No, més. 40.000.
8: 40.000.
0: Oh. Va, noies.
1: 15.000.
8: 15.000.
1: 25.000.
8: 25.000. Doncs Marta Viana és qui s'emporta. Anem aclarint-ho.
1: Perquè, no, és que no hi ha tants.
8: Aviam, espereu, perquè també, qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs
8: 40.000. Aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya, mira, persones que es diuen Pere.
0: Sí.
8: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
8: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.480. Que es diguin Pere, i et giris, n'hi ha 12.270.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fóssim principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
8: A disposar.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 9-3-2-0-7-4-7-4.
5: Tot fa la mateixa olor de sempre.
9: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
9: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
9: Documentals. Plataformes.
12: Vinga, va. Selfie. I marxem.
9: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
9: Memoritzeu la cara del nostre home. La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
15: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
17: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
17: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
17: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
17: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la Primera Llei de Newton, que podreu veure el 28 de juny a la sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saúl i el Daphnis Baldut. Què tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
18: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
18: Doncs mira, de canviar la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
18: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
18: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
18: Cada dia, anar i tornar.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
18: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
1: Oh, això és sèrio, eh?
0: Això és sèrio, diu la Marta.
1: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
18: Igualment, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
18: Igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
19: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
19: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
0: T'entenc perfectament.
1: Ja som quatre.
19: No, no, però veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars i tu m'ho enxar, perquè és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
19: Sí, jo crec que les teques amb botifarra d'ahir la nit han fet un doble feca.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
19: Sí, rei meu, sí. Estem a caldes d'avui i mira.
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
19: Mira, li vaig dir no, però no.
0: Algun cop de colze? Algun cop de colze o no?
19: Una patadeta, alguna coseta així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquest... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
19: A veure... Sí.
0: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
19: A veure, espera.
0: Deixa'm-ho provar, això.
19: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
19: Espera.
0: Sí.
19: Sí.
0: Pots sentir? Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Maria, escolta.
1: No li diguis.
0: Maria, evidentment te'n portes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
1: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
19: Gràcies, rei.
0: Una abraçada forta. Que vagi bé. Adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
20: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
20: Però jo dormo al l'altre quarto.
0: Ja ho tenim entès, eh? Això també, que dius, mira, escolta... Ja
20: és el més fàcil.
1: És
20: el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan vau decidir separar les habitacions? Quan vau decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
20: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
20: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
20: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton i gràcies també per passar pels matiners.
20: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
20: Adéu,
0: bon dia. Adéu. Per cert, noies, una cosa important, no sé si recordeu que al programa aquesta setmana vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
21: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament
2: i me'n vaig a la feina.
0: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són desocupant les mares. Maribel, quan fa que fas això?
2: El juny de l'any passat, una lletja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Ah, això és el que m'ha preguntat. Això és el que volia saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
2: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
0: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
2: Bon dia, matiner.
0: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
2: És positiu, molt
0: bé. Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
2: Ai, sí, és una mentida, ja he crescut.
0: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
2: Sí, ja està, ja és gran, ja és gran.
0: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
2: Però, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'has suspès.
0: Oh.
2: I no fotis, i què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
0: Oh.
1: Molt bé.
0: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
2: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
0: Bé.
2: Perquè ell vagi enviant en el camí i tot, i que clar, és el 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
0: Val.
2: Llavors, jo al costat amb ell, controlant-lo, i quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
0: Molt bé, em sembla una bona estratègia.
1: Molt bé.
0: Perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
2: Ah, exacte, és que és això, i a més la por que em fa, no? I més,
0: sí.
2: A veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres, però no treu que anirà mig adormit, i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
0: Hi ha dues setmanes, Maribel, hi ha prou de matinar tant pel fill,
2: No,
0: vull dir...
2: jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol,
0: sí.
2: I abans el dia 20 ja d'agafar el cotxe, perquè jo de vacances m'empreso a aixecar a les 5.
0: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'ha agitat el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
1: no.
0: I que ja
1: no.
0: Tingui la seva pròpia independència.
1: Sí. I que tu siguis lliure.
0: I que tu siguis lliure.
2: Sí, això és el que més mola.
1: Això mola molt, mola molt.
0: Maribel, una abraçada ben forta.
2: Merci. Felicitats.
0: Adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
6: Bon dia.
0: Com estàs, Tomàs?
6: Molt bon dia. Em sentiu o no?
0: Sí, perfectament.
6: Ah, molt bé,
0: perfectament. I tu, sents?
6: La veritat és que no us sento gaire. Si us és sincer...
0: Què et passa? Per què no us sents?
6: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
0: Escolta, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
6: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet,
0: sí.
6: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals amb una calor força més moderada.
0: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
6: Correcte.
0: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
6: Ah, jo també.
0: T'envio una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana.
6: Bon,
0: fins ara.
6: Bon dia.
0: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Escolta'm, això t'hem deixat que avui... Va.
23: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
2: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Amb Liu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines, i a través d'aquí ha començat a quedar molt. Després va començar a aparèixer en Llorenç, amb Liu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses, i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
1: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai després va aparèixer el projecte. Que... No, no, això ha ajudat molt.
2: Bueno, i l'inversió, que clar, no, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de Forja, o ja se l'havia començat a crear... L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera... Segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar, treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que s'ha fet quasi sense voler. El poder quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant o ja estàs soldant un carro o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
1: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per 3.
4: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels 3 a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els 3, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
2: O que si t'encalles, no? A vegades que
4: correcte.
2: Estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
4: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho això.
1: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sorts i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
2: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
4: puta. El soroll el fem nosaltres.
2: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
1: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Jou recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
2: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure, vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? El no ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
1: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i

0: Escobar per poder-lo muntejar.
1: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
2: I ara estem pues, ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, pues, la plastem i traurem aquestes fulles. I tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radiada acabes de tunejar-la.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
3: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs a mica en mica doncs es va creant aquesta
2: simbiosi.
3: Però ja sí, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
2: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que ja és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Ja saps fer una cosa bé.
3: Com que no surt de la primera...
2: Correcte.
3: És l'aprenentatge aquest de dir, estàs aquí, ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
2: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
3: Aquesta és la part política. Que no...
2: Sí.
3: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
2: I...
3: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en...

0: de la creació. No, no, ningú ens marca...
1: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, o sigui, bueno, com...
0: una mica autosuficients de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
1: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues, per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el de... El consumisme i tot això, a nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una
0: eina... Una rèplica d'aquesta eina.
1: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una... amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè canal. És el primer del canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs pues va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap, ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què, doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal, i que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana, i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Pues com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O es poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Doncs pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials com fusta o pedra i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altre.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc La Saga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sotmetrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments. Però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sotllevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2 i mig d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2 i mig, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts, i tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara els presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma doncs, d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures. Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons, i no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins al franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya a partir del 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per consell de guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per consell de guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en dels homes. El que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies, doncs que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Que no em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana, porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans, els nostres amics, i són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu, ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina, a casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tota l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans. Segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats. Posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va.

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva, pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina, i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i al control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanella Espanyalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'electrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. No? Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions, tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? Es que nos ha pillado en medio de la cena.
5: Muy tarde me parece para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
6: Saludad al sargento, nenas.
7: Buenas noches, sargento.
8: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
6: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
6: Disculpe mis modales, sargento. Quiero plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también? ¿Sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia, pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
6: De nada, faltaría más, siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias, más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
7: Gracias, sargento.
8: Gracias.
5: ¿Gracias?
7: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía, y cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
7: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
7: Por favor, no sé nada, sargento.
9: No la toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota!
10: Ai, puta!
7: Mare, home! No paris, Maria, corre! Corre cap a dins del bosc!

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etc. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content, i si l'home resulta que té relacions extramatrimonials se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar, i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir del finals dels 40 una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidaje y terrorismo. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim, són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat, i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vagues, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

0: franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antich serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Orden Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc Lasaga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalbé, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: L'univers infinit.
4: Els rellotges de sol. La Terra gira al voltant d'un eix imaginari de rotació i per això a nosaltres, que estem a la seva superfície, ens sembla que és el Sol, la Lluna i tots els astres els que giren al nostre voltant. Si som capaços de mesurar aquest moviment celeste, podrem mesurar el pas del temps. De nit ho hem de fer amb el moviment de les estrelles i les constel·lacions, però de dia ho podem fer amb el moviment del Sol, l'astre rei. Les primeres civilitzacions ja van entendre la importància de mesurar aquest moviment i ben aviat es van inventar els rellotges de sol. Els rellotges de sol són instruments que mesuren el pas del temps basant-se en l'ombra projectada per un objecte, un pal que anomenem gnòmon, quan és il·luminat pel sol. Són un dels dispositius de mesura del temps més antics de la humanitat i reflecteixen una profunda comprensió dels moviments del sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys, cap al 1.500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, uns rellotges en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnòmon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou d'est a oest durant el dia, l'ombra del gnòmon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnòmon i el quadrant. El gnòmon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra, i el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: La conservació dels aliments. Mantenir una bona higiene alimentària tant a la compra com a la manipulació com a la conservació dels aliments és imprescindible per a prevenir infeccions i intoxicacions alimentàries. Cal prendre consciència tot l'any, però especialment a l'estiu, degut a les altes temperatures que compliquen encara més poder assegurar un bon estat dels aliments en tot el procés fins al seu consum. Per evitar les toxinfeccions alimentàries, cal manipular correctament els aliments. És molt important no trencar la cadena de fred, sobretot si es transporten aliments refrigerats o congelats. Cal evitar baixades i pujades brusques de temperatura per evitar la proliferació de bacteris en intervals de temps. Un cop a casa, primer de tot i el més important és la higiene, no només dels estris que usarem des de taules o ganivets de pelar i tallar, sinó dels propis aliments i de les mans. Al llarg del dia es toquen diners, objectes que han passat per altres mans, animals i ens moquem o anem al lavabo. Per tant, abans de tocar un aliment que consumirem, i sobretot si ho volem fent cru, caldrà rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. Seguidament, cal passar per aigua l'aliment en qüestió, doncs si el tallem o el pelem abans, es pot contaminar l'interior de l'aliment. I finalment, assegurar que els estris que usarem han estat correctament netejats. A continuació, cal conservar-los correctament a la zona de la nevera que els pertoqui segons temperatura per evitar canvis. Per exemple, no deixar els ous de la porta ni treure's de les oueres per evitar el contacte amb d'altres aliments, separant envasos correctes, nets i aptes per productes alimentaris i mantenir el frigorífic higiènicament correcte. També serà important mantenir separats els aliments encara crus dels cuinats per evitar les contaminacions creuades. I a l'hora de preparar els aliments, pel que fa a proteïnes animals com carn, peix o ous, caldrà cuinar-los a temperatures superiors a 70 graus per assegurar que s'eliminen tots els agents patògens. Un cop cuinats, caldrà esperar que es refredin per poder-los posar a la nevera. I si al seu moment els hem congelat, caldrà fer previsió i descongelar-los a poc dins del frigorífic. Finalment, fixeu-vos en les dates de caducitat i de consum preferent abans de consumir un aliment. Aquest estiu i tot l'any, procura seguir totes les recomanacions per mantenir una correcta conservació dels aliments i evitar toxinfeccions alimentàries.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
9: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
10: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix nega. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més bella.
9: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu.
10: Adeu, Embaladits.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la unitat militar d'emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció a Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció a Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat en direcció a Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic. També la temperatura elevada, sobretot on més calor ho farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: L'objectiu ambiciós no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions

0: l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
1: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
2: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
3: Les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
4: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bé, ho sabíem, però a Badalona, qui hauria d'actuar, no actua.
3: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
4: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos o van poder en un moment determinat que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
3: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
2: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més al 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més al 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez és diputat del PSOE.
5: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos

0: una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
4: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
2: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
5: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
6: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per els de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
7: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'hoquei Lliga. Dos dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
8: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
9: La zona de Oix Beget pues és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
8: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
9: Estem contents perquè això vol dir pues, que bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
8: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer el Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
10: L'alçada és un condicionant, es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, en tota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Orgull de L, orgull de G.
15: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
16: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
17: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
18: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
19: Què pot fer trontollar una democràcia?
20: I si demà deixés d'existir?
21: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
22: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
23: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3-7 i el 4-7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la de xafogó a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15 d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
4: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
5: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, Venezuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius, un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Venezuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
6: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla. Aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any en aquest cas, i això en canvi no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està trebat perquè hi ha fregament, i aleshores el moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, el moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, a la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altra, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut, dues falles diferents, diguem. Perquè està, el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi han arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
6: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
6: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades, i això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
6: Bon dia a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupada les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
7: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho explicat a la xarxa.
8: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: 3:15. El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
10: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
9: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
11: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
9: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
12: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga... En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
14: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Archer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Archer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
15: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
16: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
15: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vinyet Flix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
17: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí, que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al bell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
18: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
19: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries. Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
18: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX, amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en Xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.
6: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant volem saber a aquesta hora i sent divendres com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
0: Molt bon dia. Doncs de moment algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però el que dèiem, sí que tenim en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim un quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt més o menys puntuals en el cas de l'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: És temps pel temps, la previsió meteorològica com sempre és cosa d'en Lluís Miquel Pérez i ens diu que si volem sol aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja a aquesta hora perquè les dues horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i de fet ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a l'aixafogó, bàsicament, que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre, però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant, per tant l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada, avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu, per tant una jornada diàfana en general i per tant moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus, per tant és molta calor sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià especialment i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, per tant, condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació, calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a Ponent i algunes tempestes de vespre i nit demà cap a diumenge, sobretot a Ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al mil per mil. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en ple el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de la Guai a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
23: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà sobre el terreny perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Señor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
7: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
1: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas?
7: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque, bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa, para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a las personas que no tienen ahorita, bueno, que han perdido sus casas o que no pueden entrar de nuevo a sus edificios. Hay bastantes puntos en la ciudad. Esa es más o menos la situación.
1: Juan Andrés, ¿qué tipo de edificios han colapsado en la capital? Lo digo porque las cifras de muertos y heridos aquí, e incluso desaparecidos, nos llegan con cuentagotas. Se teme por eso que el número de muertos pueda ser muy alto. La sensación es que estamos ante una gran catástrofe. Lo digo porque tú conoces el sitio, sabes qué tipo de edificios, eran grandes edificios, si estaban preparados para un tipo de sismo, de terremoto como este.
7: Sí, en Caracas la zona de los Palos Grandes y Altamira son zonas sísmicas, pero aun cuando las construcciones ya tengan las protecciones antisísmicas, bueno, colapsaron porque son edificios muy viejos o la falla de la ciudad sencillamente no permitió que permanecieran en pie. Esas son las zonas más afectadas. Hay un edificio en San Bernardino también que queda hacia el norte de la ciudad, está más cerca del Cerro del Ávila, y también colapsó. Entonces, bueno, la concentración de las fuerzas está ahí, la gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias, necesitan. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones.
1: Juan Andrés, entonces, ¿qué sería lo que más pronto ahora se necesita? Lo que más necesita la gente, pero también estos equipos de rescate que, por lo que veo, son insuficientes.
7: Bueno, en las diferentes redes sociales han pedido mucho gasas, martillos, mandarrias, esmeriles, mientras hacen llamado de la ayuda internacional que ya está llegando. Entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador. Se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos, que es lo que están haciendo. Cascos, lentes, guantes, y comida también, hidratación, alimentos no perecederos, ropa. Se está pidiendo mucho.

0: Un terratrèmol d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
1: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
0: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades valencianes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Socavent, expliquen que cal esperar encara a saber uns quants dies quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
2: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
3: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
0: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
4: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències

0: de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
1: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ENS Supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellvé.
4: El programa permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
5: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
4: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
3: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns 2 mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en 2 fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
6: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga... En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
3: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
7: La actuación del otro día de los jugadores no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en ese momento para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
3: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
8: Molt bon dia, moltes gràcies.
3: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
8: Tothom està contentíssim, o sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no païssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final poder fer castells també et porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim, i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
3: Esteu al núvol, i mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps, Maria?
8: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausana, que són els nostres fillols, que ells venien a fer, que ells farien el seu bateig, vindríem, etc. I pel camí ens va aparèixer l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè estaven fent un workshop, un taller amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment, és una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausana, i un altre casteller de Barcelona, vam començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria de dir, els ho feu jo, i mira, al final així està, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim, i hem tingut també el suport d'altres empreses, com I Love PDF, com Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors, portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica, també.
3: Maria, llavors, molt ràpid. Molt
8: així
3: ràpid.
8: Va ser com es va anar tant en tot. Digue'm,
3: no, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
8: Mira, doncs primer tot pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problemes, El problema més gros va ser el mal d'alçada. Si vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, també quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final vam seguir recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un Maria. Cop allà dalt et cansaves molt.
3: Maria, gràcies. I enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
8: Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
7: La teva ràdio. La teva ràdio, un matí més a les portes d'un nou cap de setmana, el darrer d'aquest mes de juny, avui és 26 de juny, i aquí estem preparats per compartir una nova edició de la nostra programació. Amb 24 graus de temperatura que tenim a l'exterior, una previsió del temps que apunta una visa groc a partir de demà, un altre cop de forta calor. Per tant, doncs, continuem tots amb aquest caloret que portem una setmana amb temperatures altes que hem estat al voltant tranquil·lament a la comarca dels 36-37 i en alguns punts del territori es podria haver assolit la xifra de 40 graus, eh? Déu-n'hi-do. Avui, 26 de juny, es celebra el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut del Tràfic Il·lícit de Drogues. És el Dia Internacional del Recolzament a les Víctimes de la Tortura. Avui és un dia important, és el Dia Mundial de la Refrigeració, en aquest cas, com a foto il·lustrativa surt un gelat, per tant, doncs, escolta'm, quin bon invent, eh? La nevera, el congelador, aquests aparells que fan que les coses siguin més fresquetes i també per millorar, doncs, la conservació, eh? I avui també, 26 de juny, és l'any nou musulmà. Per tant, doncs, avui celebren diverses coses, per tant, des de la ràdio, una forta encaixada a tothom també que celebri sants, com per exemple en Joan, Pau, Virgili, Sant Joan va ser el 24, però avui també doncs, se celebra un altre Joan, també Salvi, Pelagi, David, Perseveranda i José María Escrivá. Doncs avui celebren sants aquests personatges, o podríem dir aquests noms més tradicionals, però qui celebri quelcom d'especial, des de Ràdio Vilafant, una forta encaixada. El refrany diu que càrrega gust no mata i la cita del dia diu que complices qui t'ajuda a ser com ets. En fi, en Joan Fuster va dir aquesta cita del dia. Nosaltres que també repassem mercats. Avui, on te podeu anar amb el mercat? Doncs a la Bisbal d'Empordà, a Celrà, a les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, al Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve de Bas i Sils. Bones ubicacions per gaudir doncs, de mercat, per gaudir doncs, de tradició, de productes, etc etc. Doncs des de la ràdio això és tot una miqueta del repàs que hem fet perquè comença la música i al punt de 3:15, una primera edició de notícies comarcals amb el nostre informatiu.
8: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. En directe.
9: En directe.
8: Ivan Llerpes.
7: Doncs sí, un servidor, fins a les 11 del matí amb música que comencem amb energia positiva, amb l'Aitana, que està fent una gira espectacular de concerts amb cançons com aquesta de Superestrella, que és una de les destacades que no pot faltar en el seu repertori.

Doncs sí, una superestrella, ella mateixa ho és, ho sap perfectament. Anem passant de bons minuts i ara anem amb una d'aquelles cançonetes també amb energia positiva, una remescla que ha realitzat en Clean Bandit de Shakira, de Burna Boy i del Dai Dai.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat? És demà mateix, a l'Agora, ja ho saps, ja pots anar-hi. Rosalia, amb la Perla, amb nosaltres.

0: curiositat d'aquesta cançó és que no és precisament una cançó nova d'aquest 2026, però sí que és una cançó que ha viscut un renaixement després que Justin Bieber la tornés a interpretar durant el seu concert a Coachella d'aquest 2026. Una actuació que va fer que el tema es tornés a viralitzar a TikTok i a plataformes de streaming, fins al punt doncs, de tornar a entrar en les llistes d'èxits de diversos països. Justin Bieber i Nicki Minaj amb aquest Beauty and Beats. Ens deixa a les portes de l'informatiu local i comarcal i després sortim amb una novetat de Leire Martínez i la seva Cabeza de Ratón.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: Avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: A les portes d'un nou cap de setmana, avui és divendres 26 de juny d'aquest 2026, iniciem una nova edició del butlletí de notícies locals i comarcals. Vilafant acull aquest cap de setmana una nova edició d'històries fosques amb experts d'en Crònica Negra. Figueres dona avui també el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb una trentena d'activitats. L'Empordà programa 38 visites guiades per descobrir el patrimoni medieval. La Unió Esportiva Figueres suprimeix el sènior femení i aposta per reforçar el futbol base. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, ens en informa en Lluís Mi Pérez per conèixer detalls de la previsió per aquest dia d'avui, també per al cap de setmana.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: L'Espai Agora de Vilafant acull aquest dissabte a les 6 de la tarda la segona edició d'Històries Fosques, una trobada dedicada a la crònica negra que reunirà professionals dels àmbits forense, policial i periodístic. La jornada posarà el focus en el segrest de la farmacèutica d'Olot i altres casos que han marcat la història recent de les comarques gironines. Hi participen el metge forense Narcís Bardalet, els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, el guàrdia civil retirat Enrique Gómez i la periodista Mairena Ribas, que conduirà la conversa. L'acte també inclourà una parada de llibres especialitzats a càrrec de la llibreria La Ploma. Organitzen l'acte l'Ajuntament de Vilafant i l'Associació de Veïns de les Forques. Figueres inicia avui les festes de Sant Pere, que s'allargaran fins al dilluns amb una trentena d'activitats culturals, tradicionals i musicals repartides per diferents espais de la ciutat. La principal novetat d'enguany és un tobogan aquàtic gegant de 75 metres instal·lat a la pujada del castell, obert aquesta tarda per als petits i grans. El programa manté cites tradicionals com la cercavila nocturna, la diada castellera, la trobada d'esbars, l'elecció del pubillatge i el repic de campanes, a més de concerts a la plaça Catalunya durant 3 nits consecutives. Dilluns, coincidint amb Sant Pere, també hi haurà jornada de portes obertes a la Casa Natal Salvador Dalí i al Museu del Joguet de Catalunya. Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà impulsen una nova edició d'Espais Medievals, un programa que ofereix 38 visites guiades entre els mesos de juliol i novembre per descobrir pobles, castells, monestirs i altres espais patrimonials de les dues comarques. La iniciativa compta amb la participació de 30 ajuntaments, museus i entitats. El calendari arrenca el 4 de juliol i s'allargarà fins a finals de novembre amb propostes que permeten conèixer espais singulars, alguns habitualment tancats al públic. L'edició anterior va reunir més de 700 participants i consolida aquest cicle com una de les principals apostes de turisme cultural de l'Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: En l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Figueres no tindrà equip sènior femení la temporada vinent per la manca de jugadores. El club iniciarà una reorganització del futbol femení amb l'objectiu de reforçar la base i reconstruir un projecte que permeti recuperar el primer equip en el futur. La desaparició del sènior comporta la pèrdua de la plaça a Primera Catalana, categoria on l'equip ha completat enguany la seva millor temporada. La directiva assegura que la prioritat és consolidar una estructura formativa sòlida amb equips de base que garanteixin el relleu de jugadores en els pròxims anys.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps que en Lluís Mi Pérez ens acosta cada dia en aquest informatiu. Bon dia.
4: Bon dia, un temps molt i molt estancat, molt tranquil i força calorós avui a les comarques de Girona. De fet, de Catalunya, on tindrem el forn més encès, és a l'Empordà i també a la Baixa Garrotxa. De fet, en aquesta vall, bàsicament del Fluvià, arribarem avui a temperatures de 38-39 graus de màxima. On més calor farà serà entre Olot i Figueres aproximadament, però és que també tindrem valors de 35, 36, 37 graus a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de l'interior de la Selva i de l'interior del Baix Empordà. Només arran de mar quedarem per sota d'aquests 30 graus, però amb més humitat i més xafogó, i també a l'Alt Pirineu. De núvols avui poquets, no esperem ni tan sols tempestes al Pirineu, tampoc nuvolades. Al llarg del cap de setmana sí que tindrem una mica més de sideral de tarda. El diumenge, el dissabte serà un dia de molta calor, al igual que el diumenge, però diumenge acabarem amb trons al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Aquest era el nostre informatiu local i comarcal. I ara, amb un estil pop que manté la seva essència, arriba el projecte en solitari de Leire Martínez amb una de les seves cançons, Cabeza de Ratón. Una cançó, doncs, que continua afiançant aquesta etapa en solitari després de 15 anys al capdavant.

0: cabeza de ratón.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
2: És tort, doncs, d'anar al punt de les 9 del matí amb aquesta nova connexió amb la xarxa, amb les notícies. Estem aquí disfrutant de la música de Robin Schulz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. Hem de calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gent està fent lo possible, estan pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Eso es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-baixa 5224 Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
6: En directe.
5: Ivan Yerpes.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA 94 Motor, a Girona i Figueres.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Doncs sí, és una cançó originària de Melendi, però que s'han juntat a Roce Oficial, Max Carrera, Valen i Rami en los controles per oferir-nos aquesta versió de Tu jardín con enanitos.
1: Hoy le pido a mi sueño que te quiten la ropa.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert

0: diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Tenim ganes de parlar de crims i de crims reals i per això doncs, hem convidat els organitzadors de la segona edició de Històries Fosques de Vilafant. M'acompanyen aquí a l'estudi la Rebeca López, la regidora de Festes i Salut. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: L'Enrique Gómez, benvingut.
3: Gràcies.
1: I en Jacint Casademont, benvingut també.
4: Moltes gràcies.
1: Històries Fosques de Vilafant, segona edició. Us vau quedar amb ganes de més, suposo, la primera, Jacint.
3: Més que nosaltres, jo crec que la gent es va quedar amb ganes de més.
1: Sí?
3: Perquè va anar molt i molt bé, va venir moltíssima gent, i quan vam acabar la gent deia: ostres, però no heu parlat d'això, o no heu acabat d'explicar allò. I d'aquí va sortir una mica de: ostres, doncs s'ha de repetir perquè sembla que ha agradat.
1: Enrique, sí, la gent es va quedar amb ganes.
5: Sí, correcte. Inclús ha quedat, jo em sembla a mi que ha quedat amb ganes de fer preguntes, de preguntar.
1: De preguntar.
5: De preguntar sobre els casos que nosaltres explicàvem. Per això deia que aquest any a veure si podem donar una mica més de temps, perquè us baixen preguntes, us pregunten sense por.
1: Sense por.
5: Sense por, que nosaltres, jo almenys, respondrem a lo que nos preguntin.
1: Clar, la idea és que hi hagi molt de feedback amb el públic, que puguin preguntar, el torn de preguntes, o sigui que la gent ja pugui venir preparada a casa algunes preguntes o no, Jacint?
3: Sí, poden portar preguntes de casa, com és obvi, perquè més que res el grup d'experts que portem, que és immens, em sembla que han tractat tots els casos que s'han donat, perquè el problema és que a vegades la gent també li fa coseta preguntar amb un micro a la mà, i en esdeveniments així sempre tocàvem preguntant un cop ja s'ha acabat l'acte de: escolta, i això i allò, i us pregunteu quan estem tots allà asseguts.
1: Clar, perquè també doncs la gent, la resta del públic, doncs també pugui sentir aquesta explicació, no? Però clar, en petit comitè és més fàcil, no? Fa vergonyeta, no?
3: I el que és molt divertit, a mi m'agrada molt, és quan la gent, quan s'acaba l'acte, et fan teories de la conspiració, de: jo crec que va ser aquest perquè va fer això i no sé què, i no sé què. Això és el millor de tot.
1: Tots portem un criminòleg a dins. Enrique, com ho veus tu això?
5: Bueno,
1: ara li preguntaré també a la Rebeca.
5: Cadascú diu la seva i té la seva forma d'investigar, però és clar, quan parlem de temes judicials, la investigació no té res que veure amb... no és el CSI. S'ha d'investigar molt bé i s'han de portar moltes proves perquè després el tribunal pues pugui condemnar o no a les persones que se senten implicades, teòricament.
1: Rebeca, portes tu també una investigadora dintre, que t'agrada el true crime, que et diguem, aquests crims reals?
2: Sí, jo penso que la criminologia i la investigació interessa moltíssima gent. També arribar a les conclusions de com s'ha desgranat un cas, no? O com s'ha pogut esbrinar què ha passat. Penso que és una cosa molt interessant, de com treballa la policia, com treballa, no?, els forenses, com treballa la Guàrdia Civil, com treballen, bueno, tot l'engranat, no?, que hi participa.
1: Clar, tenim la part més d'investigació, no?, amb l'Enrique, més de policial, de treball policial, el treball forense amb en Narcís Verdalet, i després molt interessant també el treball periodístic, perquè, clar, els periodistes ajuden a les investigacions, Enrique? O entorpim?
5: A vegades els periodistes, si no diguessin res, pues anarien millor. Però altres vegades...
1: Això és un debat interessant per sí, sí, el dia aquest dissabte, doncs, per poder-ho preguntar.
5: Però a nosaltres també ens interessa a vegades que parli.
1: Clar.
5: Perquè els autors diem: ostres, cuidado, que l'atura, mira, ve per aquí. El fulanito ve per aquí. I nosaltres aprofitem aquest moviment per a la investigació.
1: O sigui, que també els periodistes són una peça clau per resoldre els casos. Jacint, com ho veus tu?
3: Jo crec que és una relació d'amor-odi. O sigui, a vegades es necessiten i a vegades no es poden ni veure perquè s'entorpeixen els uns als altres. Sí. Clar, un bon periodista intenta també esbrinar la veritat. Al cap i a la fi fem una investigació, té els seus contactes, i a vegades pot arribar on la policia no pot arribar. I a vegades és al revés, la policia vol portar una investigació en secret i t'apareix un periodista i t'ho trepitja tot. Però a vegades també et serveix de font un periodista, que si no, no ho sabries.
5: Jo, jo posaria, per exemple, s'ha gravat un capítol de la Aroa, la gitana, que la noia gitaneta que hem trobat aquí de Puntos cremada. En principi va ser assassinada, després cremada, i doncs allà inclús la cara es porta. És el primer que diu, és que no sé com la Guàrdia Civil, no sé com el jutge instructor no posen aquest home en busca i captura, en busca i recerca. Pues no, senyor Carles, no, perquè nosaltres hem de controlar el barri. Si nosaltres els dos o tres dies pretenguem veure una detenció d'algun familiar de del clan Moreno Santiago, tindríem molts de problemes al barri.
1: Clar, clar, els periodistes tenen unes eines que potser la Guàrdia Civil o la policia no té, i evidentment que hi ha uns procediments diferents, no?
5: En teoria nosaltres tenim més eines que té els diferents, no diguem ni més ni menys, però diferents, sí. El periodista investiga la seva manera, però nosaltres hem de seguir unes pautes que el periodista pues, no ha de seguir.
1: I per què a la gent li agrada tant doncs això, els crims reals, que us heu animat a fer la segona edició, no? Dèieu que potser que la gent li havia faltat doncs temps per poder preguntar, i us heu animat a fer aquesta segona edició. Per què hi ha aquestes ganes, no? Perquè l'any passat vam emplenar l'Espai del Cau i aquest any passem a l'Espai Àgora, no? Per què, Jacint?
3: Doncs jo crec que és una cosa interna nostra. Hi ha gent que ho atribueix tot al morbo. Jo cada vegada crec menys que agradi el morbo, perquè si mires els programes de True Crime, cada vegada que surt un toc una mica sanguinoler, a la gent no li agrada. Li agrada la investigació. I per què? Perquè juga a ser detectius, a resoldre un misteri. I a qui no li agrada resoldre un misteri? Les novel·les que més es venen són les novel·les de misteri actualment. Per això, per intentar tu avançar-te el que passarà i tenir una situació controlada. Un true crime és un crim que ja ha passat. Ja no hi ha por, perquè ja està, ja s'ha acabat. I et dona alhora eines per intentar veure coses que poden passar. Em sembla que ho vaig comentar l'any passat, que hi ha estudis que diuen que la gent que mira true crime, consumeix true crime, és capaç d'adelantar-se i veure coses que estan a punt de passar, perquè acabes tinguent una intuïció, perquè ja has vist precedents i dius, hòstia, el comportament d'aquesta persona és estrany. Però per què? Perquè t'ha xupat crims, t'ha xupat mil programes documentals sobre crims.
1: Que a més aquí a Vilafant tenim també programa de True Crime, La Nit Més Fosca. Vull dir que Vilafant i el True Crime van de la mà, no? Ara amb Històries Fosques, i a més amb els podcasts que hi ha, doncs és interessant. La Rebeca anava fent que sí, ella consumeix True Crime.
2: Sí, però és que a més volia dir una cosa. Digues. Que té molta raó en Jacint, que la investigació interessa moltíssim, però és que a més va tenir molt d'èxit Històries Fosques de Vilafant, perquè tenim uns ponents de categoria, tots molt experts, que entenen molt dels temes dels que parlem, perquè en primera persona, de més, que vull dir que els han treballat i que tenen informació de primera mà. I volem recordar que són en Jordi Grau, l'Enrique Gómez, que avui ens acompanya aquí a aquesta
1: taula, sí.
2: Aquesta taula tan xula que s'ha muntat. La Tura Soler, Narcís Verdalet, i també hi haurà la Mairena Ribas, la moderadora, que bueno, aquí els
3: és
2: meus companys poden dir d'ella.
3: Que porta, bueno, ha estat molts anys a l'Empordà, i és que tots els casos que tractem, ella els ha investigat, o sigui, a peu de carrer, perquè feia treball d'investigació en aquell moment. I a més, hem aportat una novetat. Aprofitant el repartiment que tenim de cares conegudes, hem descobert que tots van estar implicats, no criminalment, en el cas del segrest de la farmacèutica d'Olot.
1: Ara t'anava a preguntar, perquè un dels temes que sortirà doncs en aquesta xerrada, en aquesta taula rodona que es farà en aquesta segona edició, serà el cas de la farmacèutica d'Olot, que déu-n'hi-do doncs el seguiment que va tenir, no? Potser va ser un dels primers, com l'obertura del True Crime aquí a casa nostra, no? Podríem dir.
3: Clar, no sé si va ser l'obertura, sí que va pillar un moment en què el periodisme estava canviant, també van aparèixer les televisions privades i a més, i va haver-hi més sensacionalisme, però el més interessant del cas de la farmacèutica d'Olot és que ella sempre ha volgut viure a l'ombra, no ha volgut fer vender el seu cas, ni l'ha explotat comercialment, ni res de tot això, però sí que és un cas molt important, un dels segrestos més importants, més llargs que hi ha hagut a Europa, de la història, i que no se n'ha parlat gaire precisament per això, perquè ella no ha volgut veure's implicada en records de tot el que va passar. I tenir l'ocasió de tenir els periodistes, el forense que la va veure quan va sortir, la gent que va estar investigant, que ens ho pot parlar de primera mà què va passar, amb coses que no s'han dit mai, perquè hi ha moltes versions, però autèntiques com aquestes no n'hi ha cap. O sigui que pot ser una manera de descobrir coses que no coneixíem.
1: Trobarem la veritat, Enrique, d'aquest cas, a Vilafant aquest dissabte?
5: La veritat del crimen d'Olot? O sigui, dels,
1: sí, perdó, dels segrets d'Olot.
5: Dels segrets d'Olot.
1: O la veritat en general.
5: Home, la veritat suposo que ja, ja més o menys ja la sabem. I hi ha coses que no sabem. O que la gent dels periodistes o la gent de carrera no la sap. Els investigadors sí que hi ha, sí que hi ha coses que sabem que potser doncs no les direm. Mm-hmm. Però sí que us puc adelantar que el primer pagament que s'ha fet per una espècie de rescat ha sigut aquí a Vilafant.
1: O sigui, que a més, recordo que ens vam trobar un dia i em comentaves que parlarem de casos que han passat o que s'han cuinat fins i tot a Vilafant. I aquest potser seria un d'ells, que Vilafant doncs hi té un paper.
5: Sí, s'han cuinat molts casos a Vilafant, que d'algun, home, de tots no podrem parlar perquè ens faria falta per almenys un parell de mesos per parlar de tots.
1: I no tenim un parell de mesos per això.
5: Però dels més interessants que s'han cuinat Vilafant i s'han menjat als pobles molt, molt a vora nostres, a Maià de Montcà, a Navata, a Vilamalla, i que s'han cuinat aquí a Vilafant.
1: Rebeca deia, no, que necessitarien dos mesos per parlar de tots els casos. Això vol dir que hi ha històries fosques de Vilafant per més anys, per més estius. No sé, com ho veus com a regidora?
2: No ho sé, a veure. Depèn del que vulguin explicar, potser sí que ens faltaran programes aquí. Sí. Mira, una de les coses que més m'agrada d'històries fosques de Vilafant que l'any passat vam fer, que ja vam tenir aquesta experiència, és que es tracta amb molt de respecte, i penso que tots els ponents van parlar de tot el que sabien, de tot el que havien participat, de tota la investigació que s'havia fet, amb molt de respecte, i això penso que és clau. Vull dir que les persones que vinguin ho podran disfrutar, en el sentit de saber molt bé com va una investigació, disfrutar aquest moment de saber perfectament l'entramat que hi ha, com es tracta per solucionar, com es tracta per estudiar, i sempre des del respecte a les víctimes i a les famílies, que això jo penso que els punts ho tenen molt clar.
1: Això serà aquest dissabte 27, a quina hora? A l'Espai Àgora?
2: A les 6.
1: A les 6 de la tarda. I no, seran un parell o tres d'horetes, Enrique.
5: No, això la moda.
1: Fins que el cos aguanti.
3: Van amb rave i es quedaran allà amb música a tope.
5: Ja us dic, és que l'altre dia m'he trobat amb Bartalet i cada vegada que ens trobem sempre parlem del mateix. Fa 40 anys que parlem del mateix. I em diu, Enric, és que mira que tu i jo hem vist històries molt fosques.
1: Doncs mira, serà una d'aquestes converses que feu amb en Bardalet quan us trobeu, però una mica més, no?
5: Bueno, però hi ha coses que no se poden dir, perquè hi ha molta gent per mig, i a vegades les famílies no tenen res, les famílies de les víctimes no els agrada, o inclús les famílies dels autors no tenen res a veure, no estan implicades amb els fets. Doncs s'ha d'anar molt de cuidado i intentarem ser més, que la gent agafa la ona, que lo agafa sobre la marxa, saps?
1: Digues, Jacint.
3: Ah, i que la gent que estigui interessada, a veure, no tens cada dia reunir aquesta constel·lació de personalitats que podran comprar llibres al Saló.
1: Precisament era la següent pregunta que t'anava a fer. Hi haurà llibres? Perquè recordo que l'any passat hi havia llibres dels autors, i a més que els van poder signar.
3: Sí, hi haurà llibres signats pels autors, que li podreu demanar la seva firma, i també llibres relacionats amb casos, encara que no hi siguin els autors. O sigui que podran complementar la xerrada amb una lectura després quan arribin a casa.
1: Fantàstic. Estic, doncs, així de promocionar el true crime, el consum de true crime, i a més la lectura, que això està molt bé. Deixem amb el misteri, doncs, els nostres oients que s'acostin a l'Espai Àgora, que l'omplin, i que vagi molt bé aquesta segona edició d'Històries Fosques de Vilafant. Digues.
3: Que serà sensacional, perquè estarà un lloc amb ombra que passa una mica d'airet, o sigui que només per estar a la tarda ja fresquet, tranquil·let, I amb aquesta gent xerrant de fons, jo crec que és magnífic per passar...
1: Una gran proposta, digues, Enrique.
5: Em sembla que Orujo no tindrem, no, Rebeca?
2: Orujo no.
5: Però sembla que una copeta de xampany,
2: home,
5: no?
2: Una copeta de cava potser sí que fa calor.
1: Ja està, no hi ha pla millor per un dissabte a la tarda. Doncs apuntat queda l'agenda. Us agraïm moltíssim, doncs, que ens hagueu acompanyat avui aquí per parlar d'aquesta segona edició, i espero retrobar-vos l'any que ve per la tercera, no? Que vagi molt i molt bé aquesta segona.
3: Moltíssimes gràcies, ja ens veurem.
1: I fins la propera.
0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: i tu ja marxes. Surten les paraules sense pressa.
1: I ens anem al panorama internacional. Justin Bieber i Nicki Minaj. Tenim aquesta proposta que es diu...

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle Lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
5: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
4: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
5: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de 4:00 PM fins 1:00 PM i la de Sant Pere del 28 de juny de 4:00 PM fins 1:00 PM.
4: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
5: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
0: L'Areto i Lucky Lush. Aquí tenim tanta envidia alrededor. Mira,

I aquí continuem a la ràdio d'aquí 3 minutets amb una nova connexió amb les notícies de la xarxa de comunicació local. Notícies doncs, que ens posen al dia de com està el pati en el nostre territori. I ho farem amb Joan Dausà per una cançó, aquesta cançó doncs, que ens deixa a les portes de l'informatiu de la xarxa. I seguim doncs, després amb més música de la mà de Lost Frequencies, Maluma, Madonna, els Catarres. No et pots perdre la següent hora que compartim.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofer també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a l'A2, als entorns de Barcelona. A l'A2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Bell-lloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteri com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
0: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: I a la teva ràdio, aquí una nova hora, després de les notícies, a les portes d'aquest cap de setmana calorós que tindrem. Com dèiem, amb Lost Frequencies, però no ha vingut sol, amb Nathan Nicholson, amb aquest So Much Beauty Around Us.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Doncs sí, un diumenge sense drama, amb els Catarres, amb aquesta rima, amb aquesta cançó, doncs continuem navegant. Ara mateix un quart d'onze, amb dia calorós, com dèiem, ja des de primera hora del matí, eh? Una nit, doncs, que ha estat força calorosa, la temperatura no ha baixat gaire, i això s'ha fet notar a primeres hores del matí, eh? Al punt de dos quarts d'onze tindrem l'informatiu, però abans, més música.
1: Tots els dies que vindran.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a dos quarts de nou del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a dos quarts de nou del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
4: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA 94 Motor, a Girona i Figueres.

Una cançó que originalment és de Camilo Sesto i que David Bisbal doncs, ha realitzat en directe doncs, per poder tenir aquesta versió actualitzada del tema Vivir Así es Morir de Amor. I Michael Jackson, ara sí que fem un pas enrere i ho fem amb el Human Nature.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/AlEmpordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: I vinga, ritme d'estiu, ritme que ens acosta a Miqui Núñez un altre cop. Així és com es titula aquesta cançó. Som-hi!

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: A les portes d'un nou cap de setmana, avui és divendres 26 de juny d'aquest 2026, iniciem una nova edició del butlletí de notícies locals i comarcals. Vilafant acull aquest cap de setmana una nova edició d'històries fosques amb experts d'en Crònica Negra. Figueres dona avui també el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb una trentena d'activitats. L'Empordà programa 38 visites guiades per descobrir el patrimoni medieval. La Unió Esportiva Figueres suprimeix el sènior femení i aposta per reforçar el futbol base. I el temps des de la xarxa de comunicació local ens en informa en Lluís Mi Pérez per conèixer detalls de la previsió per aquest dia d'avui també per al cap de setmana.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Espai Agora de Vilafant acull aquest dissabte a les 6 de la tarda la segona edició d'Històries Fosques, una trobada dedicada a la crònica negra que reunirà professionals dels àmbits forense, policial i periodístic. La jornada posarà el focus en el segrest de la farmacèutica d'Olot i altres casos que han marcat la història recent de les comarques gironines. Hi participen el metge forense Narcís Bardalet, els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, el guàrdia civil retirat Enrique Gómez i la periodista Mairena Ribas, que conduirà la conversa. L'acte també inclourà una parada de llibres especialitzats a càrrec de la llibreria La Ploma. Organitzen l'acte l'Ajuntament de Vilafant i l'Associació de Veïns de les Forques. Figueres inicia avui les festes de Sant Pere, que s'allargaran fins al dilluns amb una trentena d'activitats culturals, tradicionals i musicals repartides per diferents espais de la ciutat. La principal novetat d'enguany és un tobogan aquàtic gegant de 75 metres instal·lat a la pujada del castell, obert aquesta tarda per als petits i grans. El programa manté cites tradicionals com la cercavila nocturna, la diada castellera, la trobada d'esbars, l'elecció del pubillatge i el repic de campanes, a més de concerts a la plaça Catalunya durant 3 nits consecutives. Dilluns, coincidint amb Sant Pere, també hi haurà jornada de portes obertes a la Casa Natal Salvador Dalí i al Museu del Joguet de Catalunya. Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà impulsen una nova edició d'Espais Medievals, un programa que ofereix 38 visites guiades entre els mesos de juliol i novembre per descobrir pobles, castells, monestirs i altres espais patrimonials de les dues comarques. La iniciativa compta amb la participació de 30 ajuntaments, museus i entitats. El calendari arrenca el 4 de juliol i s'allargarà fins a finals de novembre amb propostes que permeten conèixer espais singulars, alguns habitualment tancats al públic. L'edició anterior va reunir més de 700 participants i consolida aquest cicle com una de les principals apostes de turisme cultural de l'Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: En l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Figueres no tindrà equip sènior femení la temporada vinent per la manca de jugadores. El club iniciarà una reorganització del futbol femení amb l'objectiu de reforçar la base i reconstruir un projecte que permeti recuperar el primer equip en el futur. La desaparició del sènior comporta la pèrdua de la plaça a Primera Catalana, categoria on l'equip ha completat enguany la seva millor temporada. La directiva assegura que la prioritat és consolidar una estructura formativa sòlida amb equips de base que garanteixin el relleu de jugadores en els pròxims anys.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps que en Lluís Mi Pérez ens acosta cada dia en aquest informatiu. Bon dia.
4: Bon dia, un temps molt i molt estancat, molt tranquil i força calorós avui a les comarques de Girona. De fet, de Catalunya, on tindrem el forn més encès, és a l'Empordà i també a la Baixa Garrotxa. De fet, en aquesta vall, bàsicament del Fluvià, arribarem avui a temperatures de 38-39 graus de màxima. On més calor farà serà entre Olot i Figueres aproximadament, però és que també tindrem valors de 35, 36, 37 graus a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de l'interior de la Selva i de l'interior del Baix Empordà. Només arran de mar quedarem per sota d'aquests 30 graus, però amb més humitat i més xafogor, i també a l'Alt Pirineu. De núvols avui, poquets, no esperem ni tan sols tempestes al Pirineu, tampoc nuvolades. Al llarg del cap de setmana sí que tindrem una mica més de sideral de tarda. El diumenge, el dissabte serà un dia de molta calor, al igual que el diumenge, però diumenge acabarem amb trons al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

mateixa Lala Love You continuen demostrant que són una de les bandes més fresques del programa actual amb Alguien ha boicoteado el ponche, un tema que s'ha publicat ara i que manté la seva essència pop-punk, però, doncs, com veieu, amb un toc més electrònic, festiu i desenfadat. Aquí teníem Lala Love You i aquí tenim dos grans veus, la de Joan Dausà i la d'Antonio Orozco, que plegats fan aquest Immortals.

0: Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
6: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: I continuem amb la música i amb una estrena d'una nova etapa musical per Olivia Rodrigo, que ens porta aquest tema musical que es diu Drop Dead, inclòs en el seu nou treball discogràfic.

anat a per millor, doncs, a Olivia Rodrigo, que continua, doncs, evolucionant, que continua, doncs, provant cosetes. I amb aquest Drop Dead tenim nova proposta musical a la FM. I una de les novetats també d'aquest 2026, amb Meghan Trainor.

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 6:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 6:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
2: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
3: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
4: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
3: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
4: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de 4:00 PM fins 1:00 PM i la de Sant Pere del 28 de juny de 4:00 PM fins 1:00 PM.
3: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els faci servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
4: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Blue Duck Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics, festa infantil, food trucks, la cursa a la nocturna i una gran nit de música amb la hawaiana a la piscina municipal. I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
0: La teva ràdio. I a la teva ràdio arriba Dance to This amb Icona Pop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pascual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3

Gaudint a la sintonia de Ràdio Vilafant FM de noves cançons com aquesta nova de Lola Índigo, Lia Cal, Queralt, Laoz i Salma. Una pila de gent aquest tema amb tus iniciales. Lola Índigo.

107.3 FM. Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
5: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
6: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
7: És un tema de Carin León, és un tema profund, la buena.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Gaudint i escoltant aquí a Ràdio Vilafant FM noves cançons com aquesta peça de Rau Alejandro, Dando Vueltas.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: La millor selecció musical del món.

0: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02, al telèfon del 107.3.
1: Que no hi ha prata nunca que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida. La meva gent, la calma en un mal son. Potser no els agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

Ja no sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món, sentir que es para

0: Avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Dues grans estrelles del reggaeton, Maluma i Ryan Castro, plegats amb aquest Palaseca.
3: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos. Qué

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: dies més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
3: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
3: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: 107.3 FM.
1: Moment per la cançó de Martin Garrix i Ed Sheeran, plegats amb aquest Repetit.

0: 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
0: Notícies en xarxa.
3: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tu quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia

0: entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, aquesta és per despertar-nos encara més la Beba. Aquí tens el seu Santuario Club.

0: 107.3 FM.
1: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Peça musical i novetat que ara mateix arriba de Lola Índigo i Lucho RK, el bachatón de la L.

0: fent alguna cosa. A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Then we should clean that up. I don't know.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom. El Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
7: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a AIMA 94 Motor, a Girona i Figueres.
8: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle Lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
9: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.

0: FM. Camisa transpirada,
1: melena mojada. Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant 107.3.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Torna la banda a l'empordanesa de Banda Neon. Nova cançó, Els Passos Prohibits.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
2: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
1: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela, i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Well, please stop, guys. Thank you for trying. I appreciate what you're trying to do.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me acabar, no sé, però el OBS... La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

Colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: A les portes d'un nou cap de setmana, avui és divendres 26 de juny d'aquest 2026, iniciem una nova edició del butlletí de notícies locals i comarcals. Vilafant acull aquest cap de setmana una nova edició d'històries fosques amb experts d'en Crònica Negra. Figueres dona avui també el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb una trentena d'activitats. L'Empordà programa 38 visites guiades per descobrir el patrimoni medieval. La Unió Esportiva Figueres suprimeix el sènior femení i aposta per reforçar el futbol base. I el temps des de la xarxa de comunicació local ens en informa en Lluís Mi Pérez per conèixer detalls de la previsió per aquest dia d'avui, també per al cap de setmana.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Espai Agora de Vilafant acull aquest dissabte a les 6 de la tarda la segona edició d'Històries Fosques, una trobada dedicada a la crònica negra que reunirà professionals dels àmbits forense, policial i periodístic. La jornada posarà el focus en el segrest de la farmacèutica d'Olot i altres casos que han marcat la història recent de les comarques gironines. Hi participen el metge forense Narcís Bardalet, els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, el guàrdia civil retirat Enrique Gómez i la periodista Mairena Ribas, que conduirà la conversa. L'acte també inclourà una parada de llibres especialitzats a càrrec de la llibreria La Ploma. Organitzen l'acte l'Ajuntament de Vilafant i l'Associació de Veïns de les Forques. Figueres inicia avui les festes de Sant Pere, que s'allargaran fins al dilluns amb una trentena d'activitats culturals, tradicionals i musicals repartides per diferents espais de la ciutat. La principal novetat d'enguany és un tobogan aquàtic gegant de 75 metres instal·lat a la pujada del castell, obert aquesta tarda per als petits i grans. El programa manté cites tradicionals com la cercavila nocturna, la diada castellera, la trobada d'esbars, l'elecció del pubillatge i el repic de campanes, a més de concerts a la plaça Catalunya durant 3 nits consecutives. Dilluns, coincidint amb Sant Pere, també hi haurà jornada de portes obertes a la Casa Natal Salvador Dalí i al Museu del Joguet de Catalunya. Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà impulsen una nova edició d'Espais Medievals, un programa que ofereix 38 visites guiades entre els mesos de juliol i novembre per descobrir pobles, castells, monestirs i altres espais patrimonials de les dues comarques. La iniciativa compta amb la participació de 30 ajuntaments, museus i entitats. El calendari arrenca el 4 de juliol i s'allargarà fins a finals de novembre amb propostes que permeten conèixer espais singulars, alguns habitualment tancats al públic. L'edició anterior va reunir més de 700 participants i consolida aquest cicle com una de les principals apostes de turisme cultural de l'Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: En l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Figueres no tindrà equip sènior femení la temporada vinent per la manca de jugadores. El club iniciarà una reorganització del futbol femení amb l'objectiu de reforçar la base i reconstruir un projecte que permeti recuperar el primer equip en el futur. La desaparició del sènior comporta la pèrdua de la plaça a Primera Catalana, categoria on l'equip ha completat enguany la seva millor temporada. La directiva assegura que la prioritat és consolidar una estructura formativa sòlida amb equips de base que garanteixin el relleu de jugadores en els pròxims anys.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps que en Lluís Mi Pérez ens acosta cada dia en aquest informatiu. Bon dia.
4: Bon dia, un temps molt i molt estancat, molt tranquil i força calorós avui a les comarques de Girona. De fet, de Catalunya, on tindrem el forn més encès, és a l'Empordà i també a la Baixa Garrotxa. De fet, en aquesta vall, bàsicament del Fluvià, arribarem avui a temperatures de 38-39 graus de màxima. On més calor farà serà entre Olot i Figueres aproximadament, però és que també tindrem valors de 35, 36, 37 graus a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de l'interior de la Selva i de l'interior del Baix Empordà. Només arran de mar quedarem per sota d'aquests 30 graus, però amb més humitat i més xafogó, i també a l'Alt Pirineu. De núvols avui, poquets. No esperem ni tan sols tempestes al Pirineu, tampoc nuvolades. Al llarg del cap de setmana sí que tindrem una mica més de sideral de tarda. El diumenge, el dissabte serà un dia de molta calor, al igual que el diumenge, però diumenge acabarem amb trons al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
0: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
4: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
4: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
4: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
4: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten els comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
4: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
6: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vint-i-dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fos de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
7: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
7: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
8: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
0: Gràcies, Mariona, i seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
4: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
4: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
4: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
4: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
4: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els veneçolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
4: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
4: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. María José Carcelén.
14: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
16: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
15: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
17: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
18: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim, o vostè hagués permès diguem la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
15: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Depart, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat.

0: Procicat, que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
1: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: Notícies en xarxa.
3: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
5: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
4: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
3: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
6: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverté ha qualificat d'ambiciós i de futur.
7: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
6: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
3: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
9: És evident que aquesta denúncia respon a una autorització política partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
8: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
10: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
3: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
10: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
3: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència

0: climàtica o els reptes urbans serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
1: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es plena sistemàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
0: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
3: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva, la cultura que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
2: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
0: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
5: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
4: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
6: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
4: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
7: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
4: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
8: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
4: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un Espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
0: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Fisioteràpia i embaràs.
15: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
13: Salut activa.
16: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu. que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
19: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
20: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
19: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
19: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
19: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
19: Que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
4: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de 2:45.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
22: Molt bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombards, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però si ho estan investigant, l'incendi afecta la serralada de Marina i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
19: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
0: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així, tots els equips d'extinció han destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
19: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
19: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
21: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
19: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
20: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
19: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
1: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant, no?
19: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
2: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
19: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, amb un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
21: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
23: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
3: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
19: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
5: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellver, bon dia.
6: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
7: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
6: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
8: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
24: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
6: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
25: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
26: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
25: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
25: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
21: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
11: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i a més hi haurà més competència.
10: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que per aquest motiu la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del Pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
12: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
14: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
12: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
15: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
16: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
15: Actualment el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
25: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
25: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
0: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
4: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les societats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
9: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
13: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones, hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
9: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
17: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
18: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
17: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
18: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé como yo sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
17: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb el Lleida Tans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la Ciutat Esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la Ciutat Esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
1: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell pues, té moltes facilitats.
17: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats al 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida els consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
0: Notícies en xarxa.

0: Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més. Aquí estem amb el Hot Dance 80. I en aquesta ocasió serà amb la música, amb els èxits del 1987. I per començar amb els èxits del 1987, què millor que escoltar a George Michael.

Una cançó que dura 9 minuts i 17 segons i que s'anomena I Want Your Sex. Ell és George Michael, el que havia estat el líder de la formació Guam. I el 1987 també triomfava aquesta dona. Ella és la Whitney Houston, una dona que ens va deixar, però que amb èxits com aquest segur que la recordarem de per vida. Això és I Wanna Dance With Somebody, i ella és Whitney Houston.

El Hot Dance 80 de 1987 ens porta èxits ben variats amb el I Want You, Your Sex de George Michael, la Whitney Houston amb I Wanna Dance With Somebody i Debbie Gibson amb Only In My Dreams. I és que recorda i mira, només estàs als meus somnis.

Barry Robin i Maurice Gibb, els Bee Gees. Tres germans que cantaven en el grup Bee Gees. I el petit Landy Gibb, que feia la seva carrera pel seu cantó. Uns components que ens han anat deixant pel camí, però que les seves produccions les seguirem escoltant durant anys i anys. El mateix que l'intèrpret que ens ve tot seguit. Ella és la Madonna i això és la Isla Bonita.

0: 4 maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes en el blog hotdance80.blogspot.com.
1: Un altre dels èxits de 1987 és ell, Rick Astley.

I és que el jovent dels 80 ballava moltíssim amb aquest intèrpret de Londres. I no ens movem de les Illes Britàniques. I és que aquell any 1987 els U2 s'infaven amb Without, Without You. El Bono i la seva formació també són els protagonistes d'aquesta edició del 1987 de Hot Dance 80.

1987. El número 11 en vendes. Els dos, el With or Without You, que estem escoltant. I 5 posicions més avall, està el 16 en vendes. I still haven't found what I'm looking for. Ara, però, anem a escoltar una formació que va passar més desapercebuda. I és que el públic d'una formació i d'una altra no tenien res a veure.

Les estadístiques diuen que en Michael Jackson venia molt més que aquesta formació que estem escoltant, els Here a Malone. El cas és que Bat i aquesta cançó van estar tots dos 3 setmanes a les llistes de vendes.

The History, Past, Present and Future. Michael Jackson, quan la seva carrera musical ja començava, doncs, a baixar, ja no era pas el mateix que havia fet fins al seu Thriller. I aquest videoclip sempre m'ha agradat moltíssim, perquè caminen com els egipcis. També van estar 3 setmanes a les llistes de vendes de Bangles amb Wild Like in Egyptian, el número 14.

Si vols escoltar alguna cosa al Hot Dance 80, només estàs de posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Facebook, el Twitter, el Hot Dance 80, sempre amb números, o mitjançant el correu hotdance80@gmail.com.

I és que el 1987 també es ballava lents amb Gregory Abbott en aquesta ocasió. I és que, com sempre, des d'aquí, des del programa, recomanem que els digis punxin lents.

Quines veus que ens arribaven al 1987. És Gregory Abbott i ara és Kim Wilde.

I ara ens arriba una altra dona que també va triomfar molt amb aquesta cançó. Looking for a new love. Parlant d'un nou amor. De l'amor per la música dance. I dels 80. I més concretament del 1987. Ella és Jadi Wallace.

El 1987, els èxits que triomfaven, doncs potser no tenien tant èxit com altres anys, però també eren cançons conegudes aquestes. I seguim amb més música. En aquesta ocasió ens arriben els Exposed i Come Gone With Me. Recorda, això és Hot Dance 80, cada setmana a la teva emissora.

Fins aquí el resum del 1987, Hot Dance 80. I com anem fent amb cada programa? Anem a escoltar una cançó que sonarà l'any que ve, és a dir, el programa que ve. Ens acomiadarem amb aquesta edició. Up the Commoners, I Never Can Say Goodbye. Una versió d'un tema original de la Gloria Gaynor, però que la van fer molt seva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

0: Hello, molt bones, molt benvinguts una setmana més a la repassada de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, com de costum, ens hi queden per davant dues horetes, 120 minuts, per escoltar la millor música del moment. La llista d'èxits de Vilafant FM. Amb molta calor, ple estiu i gaudint de la vostra companyia. Això sí, ho passarem molt, molt calent, perquè el sol crema i crema de veritat. I com sempre vostès aquí a Vilafant FM començarem parlant de les novetats de la setmana per posar-nos al dia del mercat de la música. Què et sembla, som-hi? Comencem, novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera d'aquestes novetats, Gente de Zona i Juan Magán.

anomena Lola Indigo, el seu petitó. Segona novetat de la setmana i ens encapçalem fins a la tercera. Aquesta està de moda perquè és del Mundial. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, però la versió feta per Chloe and Bandit.

0: Die Die, la versió de Crewian Bandit amb aquest remix de la cançó de Shakira i Burna Boy. Les tres novetats de la setmana, tres novetats impressionants que esperen tort per formar part de la llista. En tenim altres, però les tenim ja dintre del top 30. I com les coneixerem? Pues de seguida, perquè ara ens anem a repassar la llista al 100%. I comencem, com sempre, des del lloc número 30.
1: Número 30.
0: I ho farem amb Juan Magán i Omar Montés. El seu Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: La primera proposta que encapçala aquesta setmana la llista del top 30 ho fa des de baix de tot, des del 30, aquesta de Juan Magani o Mar Montes, Ayer la vi por las calles de Madrid, un clàssic de fa ja molt de temps posat al dia per aquest 2026 i que sona, com dèiem, des del 30 i 14 setmanes que ens acompanya. Continuem!
1: Número 29.
0: Lorin, el seu True Love, que baixa des del 19.

0: Aquesta és la proposta, aquest és el ritme i la musiqueta que ens acompanya de mans de Lorin. Com deien, 7 setmanes a la llista, baixant des del 19 de la llista del Top 30.
1: Número 28.
0: Topic i el seu Sorry Papi, la veu de la Becky.

0: Sorry Papi, la proposta feta i pensada per Topi i amb la veu de la Becky G. 11 setmanes a la llista, encapçalant el lloc número 27 la setmana passada i baixant fins al 28 aquesta setmana. I parlant del 27,
1: número 27,
0: entra en llista.
2: Entra en llista.
0: És un nou track, és la peça My Mind de Tujamo.

0: Novetat a la llista, entra en força Tu Amo des del 27, My Mind, primera setmana a la llista i donant el do de pit a tope.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Número 26.
0: Vinga, som-hi cap al 26 amb Ni Borracho, la proposta de Quevedo.

0: No me mudo ni borracho. Les paraules directament des del 26 de la llista de Quevedo. I ens anem fins al 25.
1: Número 25.
0: Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes. Aquesta porta 10 setmanes a la llista.

0: Els Amantes, Tini, Ulises Bueno. Com dèiem, ocupant el lloc número 25 del Top 30, aquí a Vilafant FM. Continuem cap al 24.
1: Número 24.
0: I com no, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Es tracta del nou track de Hagel, Moving to the Sun.

0: Hagel amb la seva novetat des del 24 de la llista del Top 30.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: I ens acostem al 23.
2: Número 23.
0: És l'Aina, Dream of Loads.

0: És la proposta d'Eine Matoma, Dream of Load, que aquesta setmana encapçala el lloc número 23.
1: Número 22.
0: I aquesta sona molt bé. És la proposta de John Summit i Chainsmokers, s'anomena All the Time.

0: La proposta de John Submit al seu treball en Chainsmokers All the Time, que sonava, com dèiem, aquesta setmana directament al lloc número 22. Pues bé, ens hi quedem en el 21.
1: Número 21.
0: Dantinsky i Caigo, Heaven on Your Mind.

0: Heaven of Your Mind, la proposta, aquesta vegada sona així de bé, de Kygo, des d'aquesta posició super ben coneguda, que és el lloc número 21.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
5: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
6: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
5: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
6: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
5: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
7: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Ens acostem en el 20 des d'aquí, des de Vilafant FM, amb la millor música del moment, passant, això sí, molta calor.
8: Número 20.
0: Ryan Castro, Maluma, Palaseca. Aquesta porta 2 setmanes de la llista.

0: Palaseca, Maluma, Ryan Castro, sonant amb aquesta peça musical que baixa moltíssim aquesta setmana, eh? La cosa no acaba de rutllar per ells. Cap al 19.
1: Número 19.
0: Aquesta puja bastant aquesta setmana, es col·loca molt bé. Avalon Rockstone, amb el seu Talking, és la seva segona setmana a la llista i ens acompanyen ara mateix.

0: És la peça de Balan Roxton, el seu Talking, que com dèiem aquesta setmana puja bastant a la llista del top 30. Cap al 18 amb música de casa nostra.
1: Número 18.
0: I és que el sopa de cabra són molt nostres.

0: fer sols.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 17.
4: Bé, i som en el 17 i som en companyia de Becky G i el seu Marathon.

0: La proposta, el ritme, la música de Becky G i el cant al seu Marathon. Aquesta setmana des del 17, 10 setmanes a la llista i pugen directament des del 18 i ens anem fins al 16.
1: Número 16.
0: Un per sota de la meitat de la llista romàntic, Loco por verte, Nicky Jam.

0: Nicky Jam, el seu Loco por verte, va estar número 1 de la llista, ara cau fins al 16, per deixar pas al lloc número 15 de la llista.
1: Número 15.
0: És una aventura, clar que sí, perquè amb aquesta calor és tot una aventura. Ozuna!

0: És la proposta d'Ozuna, el seu Una Aventura, com dèiem, aquesta setmana col·locant-se justament a la meitat de la llista. Porta 15 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 15. No està gens malament.
1: Número 14.
0: Aquesta puja bastant aquesta setmana, té un bon toc de veu. Bring Your Love, tercera setmana en llista, pujant des del 21, Madonna i Sabrina Carpenter. Excuse me.

0: talk about. Incombustible, la Madonna, en Sabrina Carpenter i aquest Bring Your Love, que aquesta setmana es col·loca, com dèiem, en lloc número 14. Una gran proposta musical que porta 3 setmanes en llista i que puja des del 21. Lo contrari, baixant des del lloc número 9, ho trobem en el lloc número 13.
1: Número 13.
0: I és la proposta de Demi Lovato.

0: Demi Lovato, Low Regines, que aquesta setmana ens acompanya directament en el 13, una peça que porta moltes setmanes de la llista lluitant per aconseguir posicions més altes, però malauradament aquesta setmana ja comença a caure perquè baixa des del 9. Tot el contrari que el que ens arriba ara mateix, que puja des del lloc número 16 en solament 3 setmanes. Ocupa el lloc 12.
1: Número 12.
0: Es tracta de My Towers, una anamàs.

0: Una de més, les paraules de My Towers a la llista del Top 30 a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Bé, ens anem fins al lloc número 11.
3: Número 11.
0: En Jay Wheeler, de Legión.

0: De lejitos, les paraules de Jay Weller sonant a la llista del Top 30 en el lloc número 11 de la llista aquesta setmana. Ens deixem caure ja fins al 10, arrossegant-se.
1: Número 10.
0: I a la posició número 10, Maria Becerra. Que ganes de comerte.

0: Maria Becerra, que ganes de comer-te, la coneixes i la reconeixes perquè ja fa moltes setmanes que ens acompanya aquí a la llista del Top 30 i ho fa d'una manera excepcional. Aquesta setmana arriba fins al lloc número 10 i està molt bé. Porta 11 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició. La següent, aquesta és una sorpresa perquè cau des del número 1.
1: Número 9.
0: Sí, la setmana passada el número de la llista...

0: Així és com arriba la Shakira i Belé, tan forts amb el seu Algo Tu. Fan directament des del lloc número 9 de la llista.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 8.
0: Vinga, som-hi! Més música de la bona. Canviem radicalment a Wait Tonight. David Guetta, Afrojack i la CIA.

0: La banda sonora original d'aquest Mundial de Futbol, Shakira Burnaboy, Dai Dai, que recorda que abans, al principi del programa, us he presentat la versió feta per Clean Bandit, versió remix molt més ballable. Continuem, ens acostem a un pendejo que sona des del 6.
1: Número 6.
0: Manuel Turizo.

0: Fa un grapat que ens acompanya i encara continua a llista des del lloc número 6, 18 setmanes fins a costat, per un pendejo no se llora, les paraules d'aquest gran de la música que és Manuel Turizo. Ens acostem a J Balvin i Ryan Castro per gaudir del seu nou track.
1: Número 5.
0: És una a la vegada.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Número 4.
3: Ja hi som al 4 i som en companyia de Mur Kurtz i el seu Coco, el seu nou

0: Aquí estem a la platja prenent una miqueta la caloreta en companyia de Coco, la nova proposta d'Omar Kurz. I ara seguim en el lloc número 3 de la llista. I ho farem a Ñengo Flow.
1: Número 3.
0: És el seu track, s'anomena concretament Forever Tugantel.

0: Oh yeah! La proposta que sonava directament de mans de Omar Cors, Ginyingo Flow, Forever to Candel, acompanyant-se des del 3. Estem a la vora del nostre número 1, però abans hem de passar per al 2.
1: Número 2.
0: I és que Pedro, amb el seu La Graciosa, li acompanya Elvis Crespo.

0: És la peça, la proposta de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. I ens acostem al nostre número 1 de la setmana, al capdavanter de la llista.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Número 1 de la llista, la proposta de Sean Submit i Fate. Chica 305.

0: Número 1 de la llista, sense cap mena de dubte. John Submit i en companyia de Fate. Aquest treball musical s'anomena Chica 305. I és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista, i ho fem des del 10 amb Maria Becerra i el seu Que ganes de comerte. 11 setmanes de la llista, repeteix la mateixa posició. Un mes en l'aire, en el lloc número 9, cau des del número 1. En 12 setmanes, Algo Tu, Shakira i Pelé. Des del 8, Afrojack, Sia i David Guetta, que pugen des del 12 amb el seu Away Tonight. Shakira i Burna Boy amb l'himne del Mundial de Futbol, Dai Dai, que aquesta setmana pugen directament des del lloc número 28. Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora, que s'agafa molt fora de la seva posició número 6 i es queda literalment clavat. En el 5, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, 5 setmanes a la llista, remuntant des de l'11. Omar Kurz, Coco, novetat, des de fa 4 setmanes ens acompanya a la llista i s'acosta directament a aquesta posició número 4, vinguent des del 7. Nyango Flow, Forever to Gantel, 11 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 3. Lo mateix que Elvis Crespo i Quevedo repeteixen el lloc número 2 després de 6 setmanes amb La Graciosa. I el nostre número 1, el capdavanter de la llista, acaba de sonar, John Submit Fay, Chica 305. You know she's never going to tell you if she likes it this way. Tens i moment de parlar de les novetats a la llista del Top 30. Les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Dues novetats aquesta setmana. Dos nous candidats a formar part de la llista del Top 30. Un sona directament des de la posició número...
2: Número 27.
0: I es tracta del treball de Tujamo, el seu My Mind. L'altra novetat sona des del 24.
2: Número 24.
0: I és Hagel.

I amb això arribem al final del nostre programa i amb això marxem, agafem trastos i sortim per la porta. Fins aquí la repassada de la llista del Top 30. Recordar el nostre número 1 de la setmana, que és molt fort, John Smith, Chica 305. Tornem d'aquí uns dies, tornem per estar al vostre costat i tornem com la calor per cremar-ho tot. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Família, apasseu-vos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
2: Cos de bombers, estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs els veneçolans doncs en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
1: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim, en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: Ruta 66.
7: Això és Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb una certa predilecció pel so americà. Precisament aquesta setmana dediquem el programa a una de les millors veus de la música americana, Ronnie Dunn. Donarem un repàs a la seva discografia. Sigueu benvinguts, una salutació. El meu nom, Pitu Dos Santos.
8: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
7: Després de ser el 50% del duet Brooks & Dunn durant 20 anys, l'any 2010 va començar la seva carrera en solitari, enregistrant un àlbum de títol homònim. Un any més tard surt de la venda. El disc s'obre amb aquesta peça, Singer in a Cowboy Van.

El 7 de juny de 2011 surt el primer disc de Ronnie Dunn. L'àlbum debuta al número 1 de la llista Billboard per la venda de 45.000 còpies en una setmana. 4 singles van sortir d'aquest primer treball. Once és un d'ells.

Aquesta és la gran veu de Ronnie Dunn en solitari. I com a bon texà, una influència fronteritza de l'estat de l'estrella solitària en el seu primer registre, How Far to Waco.

0: Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions.
1: El nostre protagonista de l'espai d'avui va ser convidat l'any 2007 a un disc de tribut a June Carter Cash, la dona de Johnny Cash, provenent de la històrica família musical Carter. Ronnie Dunn va enregistrar a duet la cançó Jackson, conjuntament amb Carlin Carter, una de les filles de l'homenatjada.

0: 66. L'artista de la setmana.
1: Continuem repassant la discografia de Ronnie Dunn, un texà que durant 20 anys va formar part del duet Brooks and Dunn. A continuació, una cançó inclosa al seu primer disc en solitari del 2011, que un any més tard van remesclar per al Gran Campionat de Rodeo Internacional del 2012. La cançó es titula Let the Cowboy Rock.

L'any 2010, Ronnie Town va participar a la banda sonora del film Country Strong, la pel·lícula protagonitzada per Gwyneth Paltrow i Tim McGraw. She's Acting Single, original de Wayne Carson, del 1975, és la cançó escollida per interpretar per al nostre idolatrat Ronnie Dunn.

Ara continuem amb una curiositat. L'any 2013, Ronnie Dunn va enregistrar una cançó de tribut al seu ídol, Merle Haggard. El dia 6 d'abril de 2013, aquesta gran figura de la música americana feia 76 anys. I aquest va ser el regal de Ronnie Dunn, una composició que porta per títol Hey Haggard.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Ara encenem el segon àlbum de Ronnie Dunn, anomenat Peace, Love and Country Music. Després de sortir d'Arista, segell de Sony Music signa per una petita discogràfica. Com a avançament, el 4 de juny de 2013 surt el primer single, Kiss You There.

Peace, Love and Country Music surt a la venda el 8 d'abril de 2014 sense gaire repercussió a les vendes, tot i ser una continuació de la seva carrera amb noves cançons i bones col·laboracions, com la de Chris Stapleton. Un típic àlbum de country amb una bona dosis de rock. Aquí, un exemple, Country Tears.

La veritat és que si no fos per internet i el moviment propi de l'artista per donar a conèixer el seu segon disc, l'àlbum Peace, Love and Country Music hauria passat encara més desapercebut. L'última que escoltarem d'aquest treball és la peça que li dona títol.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: El nostre protagonista d'avui ha col·laborat amb un munt d'artistes, tant del seu gènere, la country music, com del rock. Tot seguit escoltarem tres cançons on Ronnie Dunn ha col·laborat amb la seva veu. És el cas d'una artista ja consagrada, Ashley Monroe. L'any 2006, Ronnie Dunn li va donar una bona empenta a l'èxit quan ella només tenia 20 anys amb aquesta cançó, I Don't Want To.

I d'un artista de Tennessee a un d'Oklahoma, Jamie Johnson, un dels més prestigiosos cantautors actualment a l'escena de l'americana music. L'any 2012 va editar Living for a Song, 16 versions d'un dels compositors històrics de la música country, Hank Cochran. En una d'elles participa Run It Down, la que porta per títol A11.

I l'última de les col·laboracions de Run It Down que escoltarem avui és amb Reba McEntire, una de les millors veus femenines country dels anys 90 i principis d'aquest segle. There's the Wind, Still Blow in Oklahoma va ser inclosa al disc de duets de l'artista l'any 2010.

0: 90 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou.
1: Fins aquí l'especial monogràfic dedicat a Ronnie Dunn. Hem escoltat un resum dels seus àlbums en solitari, cançons inèdites, versions i col·laboracions amb altres artistes. I per tancar la ruta 66 d'avui, el single d'avançament del tercer àlbum d'estudi que sortirà d'aquí unes setmanes. La cançó Ain't No Track in Texas. Amb la gran veu del meu ídol, Ronnie Dunn, marxem. Fins la propera setmana. Soc en Pitu Dos Santos. Siau.

0: de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
2: D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
2: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
4: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
2: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
5: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esport, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina.
6: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, al Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entrenant per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte a diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de força problemes en aquesta xarxa viària. Repassem algunes, no totes, vies que van carregades, des del cas de l'AP7 al sentit nord d'aquest tronc central de l'AP7 amb 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, sóc aquesta zona del Vallès de l'autopista AP7. En direcció sud hi ha hagut un accident a l'altura de Santa Maria de Palautordera. Parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, en aquest cas, AP7, Santa Maria de Palautordera, en sentit sud, en sentit persona. El tram sud d'aquesta mateixa autopista AP7 també presenta retencions en sentit Tarragona, ja a la zona de Castellbisbal, entre Castellví de Rosanes i Gelida, més endavant arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7, la veritat és que també s'ha carregat, sentit Tarragona. Autopista del Maresme és una altra via carregada, lenta amb aturades gairebé des de la zona de Premià fins a Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, autopista Maresme, una altra via amb molt volum de trànsit, i ens acaba d'entrar un accident que talla la C15 a Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es volca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest migdia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent, que ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquest moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi ha enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: Cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. De seguida anirem a saber-ne l'última hora. A Tàrrega, però també, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls, localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
12: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255 mil persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències, María José Carcelén.
14: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50%, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: I a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor a càrrec d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família n'era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic.
4: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, PP i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
15: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Recuperem ara un dels titulars d'aquest divendres, controlat, com dèiem, aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora, però, ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
16: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la caena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
17: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
16: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
3: Notícies en xarxa.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Beibé.
18: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
19: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
20: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
21: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
22: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32.

0: i òbviament doncs, l'activació de la seguretat necessària.
1: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
3: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
2: I en clau judicial, la Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: La investigació parteix d'una denúncia presentada per l'actual govern municipal que qüestiona la contractació dels treballs de reparació de la coberta i la neteja interior del centre, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. Segons la denúncia, les obres de la coberta s'haurien executat abans que el contracte fos aprovat formalment. L'equipament es va inaugurar el 30 de març de 2023, mentre que l'adjudicació es va aprovar l'endemà i els contractes es van signar 3 dies després. El govern actual sosté que els treballs ja estaven acabats i que s'haurien encarregat verbalment sense cobertura administrativa. Ho ha valorat l'alcalde de Tortosa, Marc Lleixà.
5: Nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta situació que s'havia produït en el mandat anterior. Vam fer el que tocava fer, que era posar un coneixement i també per una responsabilitat en la ciutadania.
4: L'exalcaldessa i actual portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha assegurat que desconeix la investigació i ha negat qualsevol irregularitat.
6: És evident que esta denúncia respon a una autorització político-partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament.
4: El Ministeri Públic ha demanat a l'Ajuntament els expedients de contractació i informació sobre altres treballs adjudicats al mateix contractista. L'espai Joan Moreira va tancar les portes l'abril de 2025 després que l'actual govern detectés deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.
2: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
7: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
8: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva, la cultura que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble, i per tant una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
7: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. Finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient per part del Tribunal i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge, a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals, se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. Precisament, el campió d'aquesta competició, l'Igualada, encara està de ressaca després de celebrar el títol aconseguit dimarts i passejar-lo per la capital de l'Anoia ahir. Un títol històric, tal com va assegurar l'arlequinat Marc Carol.
3: Mai és massa gros, és molt més gros del que hagués pogut imaginar quan vaig començar. Moltes gràcies per ser aquí, per estar cada dia amb nosaltres. Que la plaça estigui plena i que nosaltres estiguem aquí dalt és també, bo, sobretot gràcies a vosaltres. Tenim un grup increïble i que estem molt contents.
2: En bàsquet, divendres de

0: moviments a la Lliga ACB. Cameron Hunt ha fet ús de la seva clàusula de sortida, no continuarà jugant amb el Joventut i ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga. Ferran Bassas ha renovat amb el Quinsanàs Manresa fins al 2028 i Miquel Sanz també continuarà jugant amb el Força Lleida fins al 28. Escoltem el director esportiu del Club del Segrià, Joaquín Prado.
1: Un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución, que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría de nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
0: Encara en bàsquet, aquest diumenge la selecció catalana masculina jugarà contra la Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, a un quart de 12 del migdia. En futbol, aquesta matinada la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuar, els de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. En ciclisme, demà es disputa el campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
2: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
0: Per acabar, un parell de punts, perquè diumenge a la xarxa Més es podran seguir les finals de la categoria júnior de la Granollers Cup, un dels torneigs d'handbol base més importants d'Europa. A la una, la final femenina i a les dues, la masculina. I a partir de les 4 de la tarda, també per la plataforma, es disputarà el Campionat de Catalunya de Lliure Júnior i Sènior de Patinatge Artístic a Torredembarra, una competició que reunirà alguns dels millors patinadors i patinadores del món, com Héctor Díaz, Arnau Pérez o Cira Bella.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: una cigarreta o un bosc cremant.
1: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal. Projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial. Cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a 8:00 PM a Ràdio Vilafant.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del...

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres parlen de 920 morts i quasi 3.000 ferits, Jordi Fortià.
5: D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
6: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
3: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
5: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
7: Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Això ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
8: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
3: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
5: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
9: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
3: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
5: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
10: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
3: I en esport, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina.
11: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte, diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: En aquesta xarxa viària, per exemple, aquestes obres a l'AP2, 4, 5 quilòmetres de lentitud, d'aturades, com et deia, a l'autopista AP2, entre la zona de l'Espluga de Francolí i Montblanc, en aquesta direcció, en sentit Barcelona i per obres. Pel que fa a l'autopista AP7, aquí hi ha uns 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades encara ara, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i el tram sud de la P7, també amb trams d'aturada, sobretot entre Castellví de Rosanes, Gelida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Aquesta és la zona més complicada de la P7 en sentit sud, en sentit Tarragona. També continuem parlant d'aquesta autopista al Maresme, continua molt plena, la veritat, amb aquests 10 quilòmetres ben bons de lentitud, aturades entre Premià, Mataró, a la zona de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona, i les vies ens porten cap a la costa. També es comencen a carregar, per exemple, a Tarragona, en Nacional 340, al Vendrell, un parell de quilòmetres d'aturada, sentit Tarragona, o a Girona, C65, a Llagostera, també, 2 quilòmetres de retenció, ens anant cap a Palamós. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 920 morts i més de 3.000 ferits. D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Això ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest mig dia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunçó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquests moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets, l'alimentació de la infància amb les mares, nadons, i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, més de 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi han enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: Cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular de la jornada ha controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
12: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la caena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Això ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
13: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
12: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
0: Gràcies, Dani. I a Tàrrega, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
14: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
15: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
14: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bebé.
16: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
17: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
16: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal a aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
18: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
19: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
16: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
20: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
21: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
20: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
3: Notícies en xarxa.
0: I en territori, l'entitat ecologista ADENC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, zona codinenca, Laia de Déu.
22: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit passant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
23: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
22: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: No deixem de parlar d'obres perquè l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligarà a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans.
4: Un espai que es reobrirà a finals d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per a l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
0: Judit Vallès.
1: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino.
2: El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
5: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
6: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix als residents.
24: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
6: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ali finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. En waterpolo, Martina Tarré, portera de 23 anys, ja parla com a nova jugadora de l'Astralpool Sabadell. Tarré ha explicat els motius del seu fitxatge pel conjunt ballesà a l'enjoc.
3: Veníem un projecte molt xulo de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell pues, té moltes facilitats i òbviament té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no?, que sigui molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada.
2: I en waterpolo masculí, l'Atlètic Barcelonet ha fet oficial els primers canvis per l'any vinent. Unai Leima i Gergely Burian no continuaran al conjunt mariner. En futbol, aquesta matinada la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuals, de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. Pel que fa a partits amistosos de clubs, l'Espanyol i el Sabadell es veuran les cares i els arlequinats també s'enfrontaran al Castelló durant la pretemporada. El Girona jugarà contra l'Olot i el mateix Castelló i el Nàstic de Tarragona davant l'Europa. Pel que fa als moviments estivals, el Girona ha fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco, qui marxa al Japó per jugar amb el Yokohama Marinos. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Ricardo Bath fins al 2029. El Manresa i Víctor Matobo es desvinculen i Albert López no continuarà a l'Olot. A la segona federació femenina, la EM de Lleida ha confirmat la renovació de l'atacant Alba de la Fuente. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
4: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
2: I un últim apunt en handbol, l'Ali, perquè el Barça ja coneix els seus rivals per la primera fase de la Champions League del curs vinent. Els blaugranes s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest i a l'Arús danès.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics.
3: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Ruta 66.
1: Hola, família, aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Rain Harvard és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena All the Time.

Shout. Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986, és a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86, continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart i a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

Clear's Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels White Snake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

It Once Got Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley. L'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Choosing Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Left My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pito Dos Santos. Siau!

0: Què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
3: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Molt bones patinadors, patinadores i patinadors. Benvinguts a aquest programa especial que fem cada trimestre amb els companys de Menjar-nos al Tarro de l'Associació Famílies i Salut Mental de Girona i Comarques.
1: Avui tenim amb nosaltres una convidada amb una trajectòria molt vinculada a l'àmbit social, educatiu i de la salut. Parlarem d'acompanyament a persones, de projectes comunitaris i de la importància de cuidar des d'una mirada humana i propera. També posarem el focus en la creativitat com a motor per generar iniciatives pròpies i en com l'experiència en diferents entorns, com domicilis, pisos tutelats o centres educatius, aporta una visió molt rica del treball amb persones.
0: Abans de l'entrevista, ens presentem els locutors i locutores que avui participen per part de Menjar-nos al Tarro.
2: Hola, sóc en Javi.
3: Soy Teresa.
4: Soc l'Àlex.
5: Hola, soc la Paula.
6: Hola, soc la Carol.
7: Per part de ens patina d'Embrague.
0: Hola, soc en David.
1: Hola, soc la Susana.
8: Hola, soc el Jimmy.
7: Comencem l'entrevista professional amb el nostre convidat, Macarena Caparrós, benvinguda.
9: Hola, benvinguts.
7: Ens agradaria per poder conèixer una mica més sobre la teua experiència laboral i les teues aficions.
9: Pues jo encantada d'explicar-vos el que us vingui a gust.
7: Comencem a parlar sobre la teua experiència laboral.
8: Com vas arribar a fer aquesta feina?
9: Doncs jo era perruquera. Jo tenia una perruqueria a Barcelona i llavors un dia Sílvia, que era una senyora que venia habitualment a la perruqueria, sempre em portava a diferents col·lectius, nens o adults o... i sempre em deia: ostres, maca, se't dona tan bé la gent. I, bueno, i un dia em va proposar començar a fer voluntariat al seu centre. Jo no sabia on treballava. Llavors vaig començar una tarda i treballava en un centre obert amb diferents persones, diferents dificultats, perfils. I llavors em vaig veure que en comptes d'un cop a la setmana vaig començar a voler tancar la meva perruqueria abans per anar a fer un cop de mà. I així, miques en miques, pues vaig pensar: ostres, això m'agrada prou. I llavors ella mateixa em va pagar el meu primer curset, per dir-ho d'alguna manera, per començar a vincular-me amb lo social. I, bueno, i en aquell moment estava jo en un moment de la meva vida que volia fer un canvi. Jo vivia a Barcelona però coneixia Girona des de molt petita i llavors vaig pensar: pues aquesta és la meva. I llavors vaig començar a estudiar, vaig tancar la perruqueria i me vaig canviar de domicili i me vaig venir aquí a Girona a viure i vaig començar de zero.
1: Què és el que més t'agrada de la feina i a quins reptes has de fer front diàriament?
9: Uau! El que més m'agrada de la meva feina és que em connecta sempre amb l'amor. I mira, jo ara em posaré a plorar i tot. Pues això, que el que més m'agrada és que sempre connecto amb les persones i m'agrada molt perquè al final no és fàcil. Un dels reptes és quan tornen a la porta de casa, no? O sigui, jo sempre penso moltes vegades en un venedor, no? Que diu: ostres, no? Vic a porta, no? I perquè a casa vostra, no? A casa nostra, pues cadascú es dona la seva manera. I llavors el fet d'obrir-te la porta és difícil, però a la vegada és molt, molt d'agrair, no? I llavors els primers dies és el connectar, el que et vegin com una persona i no com una persona que va allà a envair el seu espai, o que, no sé, o a vegades que penseu que som més que vosaltres, no? Això és un repte, però quan ja, no, trenques aquesta barrera, doncs és molt maco. El fer vincle és molt xuli perquè moltes vegades penseu que nosaltres tenim la clau i sou vosaltres mateixos els que teniu la clau. I jo a vegades m'emporto molt més del que dono. Sempre. I això és supermaco. Això és molt maco. és molt humà.
6: Quins requisits et van demanar per treballar la professió?
9: Mira, doncs al principi cap. És molt curiós, però quan la primera entrevista va ser molt... Mira, vaig tenir la sort de com que també anava a través de Sílvia, que era la persona que m'havia acollit, va ser molt fàcil perquè, bueno, va ser... Jo no tinc cap experiència, no? O sigui, tinc 4 cursets, diguem. Però bueno, vinc de part de Sílvia, suposo que us ha parlat, no? I ella, pues, realment va parlar d'això, de que a més sóc una persona molt humana, no? Amb molta empatia i suposo que això, pues, va agradar i em van començar a donar feina. I a partir d'aquí, doncs, jo mateixa, amb els reptes de cada dia de la feina, de les dificultats que em suposa treballar amb segons quines patologies o quin perfil, doncs jo mateixa he anat, no, com pues agafant aquesta experiència, anant fent cursos, bueno, fent estudis, però al principi res.
6: Bueno, res. Bueno, ara, com és el teu dia a dia a la teva feina?
9: Hi ha dies de bojos. Normalment tens el dia planificat. O sigui, jo tinc unes hores amb uns usuaris. Que jo mai dic usuaris, dic persones, però bueno, són usuaris. Llavors, sí que és cert que tot i que tinc una guia, a vegades depèn de la necessitat de la persona, tot i que no em toqui aquell dia, doncs intento a fer, no, i estar amb aquella urgència, sí? Però, bueno, més que res és que amb cada persona tinc un treball a fer, o això és el que en teoria posa, però ens deixem anar una mica amb això, amb el que necessiteu, el que es veu en el dia a dia. A vegades dius, vaig i hem d'anar a comprar, i aquell dia no ve de gust, jo què sé, està plovent, no? Està, i llavors pues, canviem i fem una altra cosa, ja està. Som bastant flexibles amb això. I n'hi ha dies de molt riure i de passar-m'ho superbé, eh?
0: Com s'assignen els usuaris? Hi ha canvis recurrents o és una planificació estable?
9: Bueno, en el meu cas sí que ara mateix tinc un horari complet, però no és estable. T'assignen els usuaris depenent del teu perfil, del perfil del professional, i en teoria de les necessitats que la treballadora social o l'educador hagin detectat. Llavors se te presenta l'usuari i, bueno, i se'n van assignant unes hores, sí? Llavors, clar, sí que és cert que a vegades no pots omplir tots els horaris perquè moltes vegades les demandes són sempre de matins i clar, és inviable, no? I llavors, bueno, van jugant amb els horaris, les persones i el perfil, però a vegades costa arribar a tenir les hores que realment necessites tu com partiran el dia a dia, perquè a vegades no és fàcil. Us doneu de baixa... Sí, o sigui, si tens uns usuaris amb unes hores i va bé, perfecte, però si tu, per exemple, ara, jo què sé, te'n vas a viure a Andalusia, vale? Doncs jo deixaria de tenir aquestes hores. Per tant, si jo treballo 30 hores a la setmana, doncs si tu tens assignades 10, deixaria de tenir aquestes 10, per tant, treballaria 20. Sí? M'he explicat? Sí? Vale, doncs això. Llavors, bueno, s'ha jugat una mica amb això i sí, és inestable, però si t'agrada, ja saps què és això.
8: Què t'emportes d'aquest treball com a lliçó de vida?
9: Ui, me n'emporto molts. Mira, un dels... Bueno, molts valors, no? El que no li donem la importància a la salut, en general... El que vivim en una societat que no veu, només veu el que vol veure i que no s'implica. M'emporto el valor de la família. M'emporto tot el que no es veu de treball social que n'hi ha amb grans professionals. M'emporto el valor de l'amistat real i absolut. No sé. Però m'emporto moltes coses, ara que estic pensant. Que guai. És molt guai, això. Gratitud. M'emporto gratitud. I m'emporto... Mira, que és una cosa que faig amb la meva filla cada dia, que és dir... O sigui, abans d'anar a dormir, sempre diem tres coses que ens hem emportat aquí dia. No? I una d'elles sempre cau, per part meva, sempre cau algo que m'ha sorprès o que m'ha fet sentir viva dintre de la meva feina. No sé.
8: Molt bé.
9: Gràcies.
7: Em pots explicar alguna...
9: Anècdota.
7: Anècdota. Sí.
9: Moltes, però... Ostres, ara mateix m'heu deixat una mica gau, eh? Mira, l'altre dia. Jo m'agrada molt la música. Sí, sóc molt, bueno, ballarina i canto. I a vegades, quan anem al gimnàs, que m'emporto uns quants, cantem cançons. I jo penso que no m'escolten. Jo penso que no m'escolten, sí? Però resulta que una de les noies portava el mòbil. I, bueno, venim del gimnàs, deixem les bolses, nananà, me'n vaig amb un altre usuari i quan hi torno al pis que estic treballant, me vaig trobar les tres persones que jo estic atenent amb la cançó que jo estava cantant, o sigui, m'havien gravat sense jo saber i estaven ballant. I me vaig fer un fart de riure, però molt xulo, va estar molt xulo.
7: Està molt bé. Has arribat a establir un vincle per proper amb algú o fins tot familiar? Vols explicar-nos un exemple?
9: Doncs sí. Jo treballava a la part de la selva fa 10-12 anys i llavors treballava amb infància. Hi havia una nena que, bueno, estava amb el seu pare i les condicions no eren les òptimes. I llavors, amb aquest impàs de... O sigui, li van treure la custòdia a aquest pare i en aquest impàs de portar-la amb la seva família, perquè aquesta nena tenia una germana gran però vivia fora, doncs va estar a casa meu, la vaig agafar com a família d'acollida durant 3-4 mesos. Sí. Sí, però com aquesta moltes, la veritat. Sí.
1: Has arribat a deixar anar alguna llàgrima en algun moment amb una situació especial o amb algun agraïment?
9: Soc molt ploranera. Me deixo molt anar, la veritat. A vegades sí, o sigui, sí que he de fer contenció, a vegades sí. Així que sí, ploro. I ploro d'alegria també, molt.
0: Si no et dediquessis a treballadora familiar, de què manera... Què t'agradaria treballar?
9: De cantant o ballarina tota la vida. M'encanta... Jo què sé, el meu somni així de petita era cantar, m'encanta, m'agrada moltíssim. O ballar, tot i que ara està ja una mica arruïnada, crec, però... Pues sí.
0: També hem vist que has treballat en domicilis, pisos tutelats i centres educatius. Què t'has portat de aquesta varietat d'experiències?
9: Doncs m'emporto saber on m'agrada més ser-hi i on te puc aportar més com a treballador. Sí, és cert que a vegades jo sóc molt d'estar a la meva bola, sí, i el fet de fer domicilis o anar a pisos tutelats em dona, no, aquest impàs d'anar d'un lloc a l'altre i llavors respirar, saps? També, i estar una mica al meu aire. Treballant en un centre, doncs has d'estar allà a les 24 hores, no? O les 8, o les... I em costa més trobar aquests espais meus de calma, d'autoregular-me i bueno, i fer una mica això, més a la meva bola, no? Llavors, m'emporto a saber què aporto més, també.
5: També has impulsat projectes propis. D'on neix aquesta motivació per crear?
9: Pues no sé, perquè m'agrada molt somiar en gran. Perquè no em dona por tampoc i perquè no em dona vergonya res, ni demanar, ni... I per la necessitat, no... Un dels projectes que vaig iniciar fa 7 anys ja va ser una associació per nens petits, per canalla, allà al poble on visc, a Massanet, i va ser arrel de que jo era mare primerissa, la meva, bueno, no tinc família ni tenia molta xarxa. I per tant vaig pensar, ostres, ara ve l'hivern, la meva nena és petita, jo no tinc aquí amb ningú amb qui parlar ni poder compartir la meva experiència com a mama. I vaig fer un petit projecte, ho vaig presentar a la Biblio i des d'aquí pues, va créixer un dels projectes que he iniciat. Però va ser per la necessitat meva real, o sigui, que al final és, bueno, és perquè jo tenia aquesta necessitat, no? I ha vingut bé a la resta. I com aquest, pues, no sé, aquest últim que algun heu vingut de sa vida, que també va una mica per aquí, no? El fet de vincular-me, o sigui, la treballadora familiar normalment és un perfil que de persona que pensem, no? Tenim la tendència a pensar que ve a dir-nos què hem de fer. I no, venim a compartir la vida i acompanyar-vos, i també amb això doncs, hi ha aquesta part del riure, de l'acompanyar, del crear vincle d'una altra forma i de, no? I això m'ha fet doncs, això, crear aquest petit projecte per gaudir amb vosaltres.
1: Has parlat del projecte de sa vida, ens podries parlar una mica més?
9: Sí, aquest projecte el vaig crear perquè això, perquè com a treballadora sento que només feia tasques, no? O tenim aquesta percepció. I llavors vaig fer una mirada així una mica més àmplia de no només què jo necessito fer amb vosaltres o vincular-me amb vosaltres, sinó quines coses a vosaltres us agrada i no podeu compartir en teoria amb nosaltres perquè som les dolentes de, no? I clar, i llavors des d'aquí pues això vaig, no, mirar i preguntar què ens agrada, què no ens agrada, i també me vaig donar compte que entre els educadors, no, entre els serveis, no, servei de rehabilitació, fundacions, sí que n'hi ha un vincle molt més proper entre els professionals, però nosaltres com a treballadora familiars sembla ser que som invisibles una mica. I llavors per donar-li aquesta visibilitat també, no? I de dir que, ei, que som una part important de lo social, que aportem moltíssim, pues és una mica reivindicatiu que estem aquí. I llavors pues des d'aquí hem fet totes aquestes, bueno, he fet aquest també projecte, no? I mira, ja està sortint prou bé.
0: Creus que es valora prou la força emocional i l'empatia?

0: pròpia empatia entre els educadors, entre els psiquiatres, entre els psicòlegs, entre... Sí, això me fa dubtar més, a vegades. Però entre vosaltres, que sou la part que ens toquem i que ens mirem als ulls,
1: sí.
0: A vegades jo, no sé, en el meu dia a dia, que he tingut un dia també perquè tinc vida pròpia i tinc un mal dia, a vegades he tingut que dir, espera't un moment perquè ara mateix no te puc sostenir, em dones 5 minuts, sisplau, i ara torno. I aquest fet a vegades fa que vosaltres mateixos diu, ostres, no? Maca, pues sí, tranquil·la, no? I això és molt guai, també, rebre-ho de vosaltres. És molt guai. Sí, jo sí.
2: Tens xarxes socials? Com poden contactar amb tu?
0: Pues mira, fins a fa poc tenia xarxes socials, però ara me les he tret totes. Tenia, bueno, Facebook fa no sé quants anys, però no el feia servir mai, però sí que tenia Instagram i no, ara no sé per què tinc les ganes de tornar a connectar amb el boca a boca, amb la natura, amb, no sé, amb llegir, perquè a vegades m'enganxava. De veritat, m'enganxava, a vegades m'enganxava i he pensat, "Tres, en sèrio?" No. I me les he tret totes. Així que lo siento, però qui vulgui el meu telèfon que pregunti a aquestes noies i aquest noi d'aquí. En Raül i a la Glòria.
3: Macarena, hi ha alguna cosa més que t'agradaria afegir per acabar aquesta primera entrevista?
0: Pues jo que estic encantada de ser-hi, que m'agradaria proposar, perquè fa poc que el conec i em sembla una persona molt propera, molt sàvia, i que ha fet un projecte molt maco també, que és en David García, que ha fet una obra de teatre que es diu Esbojarradament, i és molt guai. I l'altre dia li vaig comentar que venia aquí amb vosaltres a parlar i m'ha dit, maca, pues encantat també de poder venir i poder explicar també la seva obra, perquè és de salut mental i és un infermer que treballa a l'Hospital de Calella. I, bueno, i ell, bueno, faig una mica de spoiler, però ell, la seva obra de teatre és perquè ell ha tingut una experiència amb salut mental i donat això ha fet l'obra, i és superguai, és superguai i és molt proper i estaria encantat de venir, de veritat que sí. Així que a veure si el convideu, eh? Vinga, va.
4: Molt bé, Macarena, no marxis, perquè d'aquí una estona tornem amb tu per fer-te unes preguntes més personals i divertides, vale?
0: Super, gràcies.
4: Gràcies, fins ara. I ara us proposem uns temes musicals.
3: Continuem amb el programa de Menjant-nos el Tarro amb la cançó de Eso que tu me das de Jarabe de Palo.

0: Esperem que estigueu gaudint d'aquest programa conjunt de menjar-nos el tarro amb ens patinar l'embrague. Ara he de donar pas a un petit bloc d'uns minutets que pertany a unes entrevistes personals que l'equip de ràdio de locutors i locutores van fer el passat 29 d'abril a l'Institut Montse Copa d'Olot. Ho van fer els alumnes de segon grau d'integració social. De fet, vam anar-hi allà a parlar de la Fundació Drissa i també d'ens patinar l'embrague. Aquestes són les preguntes que els locutors van llançar aquestes alumnes.
1: Bones, ara després de parlar de la nostra fundació volem fer-vos unes preguntes personals, divertides i inofensives. Preparats i preparades?
2: Sí!
1: Algun voluntari?
2: Sí, tots.
1: Com te dius?
3: Esther.
1: En quin col·lectiu t'agradaria acabar treballant i per què?
3: M'agradaria molt acabar treballant amb adolescents, perquè les pràctiques les vaig fer en un institut, en aquest concretament, a l'Institut Montse Copa. Ara he tingut l'oportunitat de treballar com a vetlladora i realment m'està agradant moltíssim tot aquest col·lectiu.
1: Molt bé. Com veus la ràdio actualment? Creus que té futur?
3: Crec que s'ha d'impulsar una mica més. Crec que el jovent últimament no escolta gaire la ràdio. Sí que és molt divertida i està molt bé, perquè quan vas en cotxe moltes vegades jo, per exemple, l'escolto, però hi ha que falta impulsar-la més, que es torni a escoltar la ràdio a casa com es feia abans i tornar a disfrutar una mica d'aquest aspecte, no?
1: Molt bé, i la pizza amb pinya o sense pinya?
3: Sense pinya, sempre. No m'agrada.
1: Gràcies.
3: A tu.
4: Hola, què tal? Com te dius?
5: Hola, em dic Anabel.
4: Quantes faltes tens sense justificar?
5: Cap. Totes les faltes les tinc justificadíssimes.
4: Quin és el teu últim concert que has anat?
5: A la Casa Azul, a Sons del Món a Roses, al Parc de la Ciutadella, em sembla que es diu, alguna cosa així.
4: T'agrada viatjar?
5: Sí, el que passa que no puc fer-ho.
4: Llavors l'últim un viatge que us has fet?
5: L'últim viatge que he fet va ser, bueno, un que vaig fer amb tota la família, que vam anar a Siracusa, i va ser com un viatge especial.
4: I tens alguna anècdota divertida per explicar d'aquest viatge?
5: Anècdota divertida, bueno, que ens vam trobar, sempre que anem de viatge ens trobem gent d'Olot, i va ser com, estem a Siracusa, no ens trobarem a ningú d'Olot. Doncs sí, ens vam trobar un amic del meu fill que havien anat junts al col·le des de molt petits, que estàvem en Open Arms, que estàvem fent alguna cosa allà, i casualitat que ens vam trobar en una pizzeria.
4: No, va ser com... Moltes gràcies.
5: A tu.
6: Hola, com et dius?
7: Hola, em dic Cristina.
6: Què tal? Quina és l'assignatura que t'agrada més?
7: Doncs ara per ara l'assignatura que m'agrada molt és l'esport i inclusió.
6: Per què?
7: Doncs m'agrada molt perquè el que fem és adaptem tots els esports a les persones que nosaltres tractarem en un futur. Ja pot ser diversitat funcional, pot ser persones amb autisme, gent gran, i és molt divertit veure com realment tot es pot adaptar si realment hi ha gana.
6: I l'assignatura que menys?
7: Doncs mira, l'assignatura que menys et diria que anglès, però perquè com que se'm dona bastant bé m'avorreixo bastant a classe.
6: Quin és el teu projecte un cop acabis aquests estudis?
7: Doncs mira, justament aquest dissabte vaig anar a Portes Obertes a Barcelona i segurament faré un cicle superior de mediació comunicativa que va sobre llengua de signes per fer gent, bueno, per tractar amb persones sordcegues i cegues també. Bueno, sí, amb sordesa, i molt interessant, la veritat.
6: Molt interessant. I moltes gràcies.
7: A vosaltres.
8: Hola, bones, com et dius?
9: Hola, em dic Clara.
8: Vale, Clara, et faré un parell de preguntes, vale?
9: D'acord.
8: Quins són els teus propis prejudicis? Com creus que poden afectar la teva feina amb col·lectius diversos?
9: Prejudicis que tinc jo contra mi mateixa?
8: No, contra els col·lectius.
9: Doncs jo ara que per exemple treballo amb nens amb discapacitat, penso que l'autisme, doncs en alguns moments poden ser persones agressives.
8: Ja. T'entenc.
9: És un prejudici, però
10: no té per què, no?
9: Però és la vivència, sí, que he tingut jo, i és la idea que tinc jo de, a vegades quan vaig a trobar treballant amb aquestes persones.
8: Molt bé. Una altra pregunta. Hi ha alguna cosa que t'agradaria canviar d'aquesta formació d'integradora social?
9: Trauria anglès, digitalització, sostenibilitat, projecte, IPO, Acabaríem cada dia a les 6, perquè cada dia acabem a les 8 i 20 del vespre. I ja està.
8: Molt bé, moltes gràcies.
9: Gràcies.
1: Hola, què tal? Te faré una pregunta. Com et dius?
10: Hola, em dic Hadji.
1: Encantada. Qui consideres que és el més tímid o tímid del grup que està aquí?
10: Del grup seria jo.
1: Per què?
10: Perquè estic sol aquí. Soc l'únic noi de classe.
1: Creus que hauria d'haver més nois?
11: Ah, sí.
10: Sí. Per mi sí. L'any passat hi havia un noi i va marxar. Bueno, ha fet un canvi del centre i ara viu a, com es diu, a Salt, i per això estic l'únic, com es diu, sol aquí.
1: Està sol.
10: Sí.
1: A quin grup t'agradaria treballar? Amb quin col·lectiu t'agradaria treballar?
10: A joves amb menors d'edat, perquè he fet pràctiques en un pis tutelat de menors. Per això, en principi, tinc una mica d'experiència en aquest col·lectiu.
1: Molt bé, t'agrada això?
10: Sí, m'agrada. Hi ha molta experiència, i a part d'això són joves que venen de fora i també hi pren coses d'allà.
1: Molt bé, moltes gràcies, eh?
10: Vale, moltes gràcies.
8: Molt bones, com et dius?
12: Em dic Daniela.
8: Molt de gust, Daniela. Et faré un parell de preguntes.
12: Perfecte.
8: Primera, per què vas decidir fer grau d'integració social?
12: Perquè, aviam, en principi no estava ben informada, però vaig fer un grau mitjà i com que m'agradava el món social vaig decidir fer integració social, però bueno, ara estic veient que està guai, però no em dedicaria tota la vida en el món social.
8: Aleshores canviaràs d'estudis?
12: Sí.
8: Molt bé, segona pregunta. Com gestiones la frustració? O sigui, en les pràctiques que has fet, la intervenció social pot ser lenta i els resultats no sempre són immediats. O sigui, com gestiones la teva frustració?
12: Complicat, eh? Jo crec que el que faig, o sigui, el que jo faig és... faig com una mini meditació per dins i trato de no treure aquesta frustració i no donar-la a les altres persones i quedar-me-la per mi, i ja després a casa, en un espai sola, doncs treure tot això.
8: Molt bé i molt interessant, gràcies. Com et deies, que no me'n recordo?
12: Daniela.
8: Daniela. Vale, jo sóc en Saúl.
12: Ok, molt bé.
1: Hola, bona tarda, com et dius?
13: Jo em dic Eura i sóc la professora de segon d'integració social.
1: Com veus aquest curs? Com veus l'alumnat?
13: En general o aquest grup?
1: Aquest grup.
13: Ui, aquest grup són les metxerraires, és el grup més petit de l'institut perquè són només 13 alumnes, però xerren com si fossin 35.
1: És bo?
13: És bo, és bo.
1: Creus que t'hi sortirà professional a la integració social? Si caldria més conscienciació de fer aquests estudis?
13: En el món d'avui en dia, en la societat a la que anem, que cada vegada hi ha més desigualtats socials i més gent que queda exclosa de la feina, dels estudis i dels diferents àmbits de la societat, penso que cada vegada falta més integradors i integradores socials. Sí, hauríem de poder arribar a més gent, a més joves que es volguessin dedicar a aquesta professió del futur.
1: Moltes gràcies.
13: A tu, moltes gràcies.
14: Bueno, pues ahora seguimos con Patín en l'embrague i Menjar-nos el tarro. Us deixem una cançoneta, Girasoles de Rosalén.

0: és humano.
1: Continuem a la part final d'aquest programa especial que estan fent els dos equips de ràdio. Els d'en Patina l'Embrague i els de Menjar-nos el Tarro. Ara fem unes preguntes més personals a la nostra convidada d'avui, la Macarena Caparrós. Estàs preparada?
2: Sí.
3: Quin mitjà de transport t'agradaria conduir? Moto, 4x4, vaixell, globus o submarí?
2: 4x4.
3: I per què?
2: Perquè visc a la muntanya. Seria... Sí, sí.
4: Quins tres objectes t'enduries a una illa deserta?
2: Quins objectes han de ser? una llum?
4: Una illa deserta.
2: Una illa deserta, bueno, una llanterna, no? Una ràdio. I una navaja d'estes que multiusos, per exemple? Venga, pues esto.
5: Si haguessis de recomanar algun país per viatjar, quin seria?
2: No sé, país. Bueno, Marruecos me gusta. Bueno, bueno, pel menjar, sobretot. M'agrada molt. Sí, sí, segur, també.
5: Has estat al Marroc?
2: Però, sí, però molt poc, una vegada només. Però és que m'encanten moltes les espècies i sí, m'agrada molt això.
5: Però ja us ho donen que cuinen moltes espècies, no?
2: El què, perdona?
5: Que carreguen moltes espècies als menjars.
2: Sí, però m'agrada.
5: A mi tantes, sí. Tantes espècies no m'agrada.
2: No, veus? N'hi ha gust per tot. A veure.
1: T'agrada cuinar? Quin és el teu preferit?
2: M'agrada molt l'arròs, però fet a la barbacoa. O sigui, a mi m'agrada, o sigui, no, saps? No al foc, a la barbacoa. M'encanta.
1: Tens algun hobby fora de la feina?
2: Sí, tot i que no el gaudeixo gaire i no tinc gaire de temps, però m'encanta anar a la coral i m'encanta anar a ballar. Fer danses.
6: Ets més de pel·lis o de sèries? I sí, i de pel·lis o de sèries?
2: De pel·lis.
6: I quina és la teva preferida?
2: Ostres.
6: La que te vingui.
2: És que la tinc, saps, tinc la imatge, però no me'n recordo del nom. Poetas Muertos, per exemple.
6: Aquesta, de los Poetas Muertos.
2: Aquesta m'encanta.
6: Molt maca.
2: I soc més de pel·li que de sèrie perquè que necessito acabar-la. O sea, no, per això. Sí, sí, si és una cosa, necessito acabar-la. Per tant, millor una pel·li.
4: Quins d'aquests superpoders t'agradaria tenir? Llençar focs, volar, parar el temps o teletransportar-te? I per què?
2: Ai, un només, jopetes. Jopetes. Volar.
4: Volar.
2: Volar.
4: Perquè
2: saps què passa? Que estava allò entre teletransportar-me o volar. Però pensava, hombre, volar me da esa capacitat també, no? D'anar ràpid i de gaudir del paisatge quan tingui temps. Per tant, m'estimo més volar.
7: Quina és la cançó que no pots parar d'escoltar?
2: Hi ha una del Nil Moliner que ha sortit nova però que ara no me'n recordo com se diu, i hi ha una però és que no me'n recordo, és que sempre me la...
7: Podries cantar-la?
2: No, que no me'n recordo ara. No me'n recordo ara, però bueno, com que hem posat l'altra de eso que tu me das, na, na, na, na. És que ara no me'n recordo.
7: ¿Qué tipo de música? ¿Quin tipus de música t'agrada?
2: Pues és que m'agrada molt el pop, però m'agrada molt el jazz. M'agrada molt que tingui algú de flamenco, perquè la meva família és, no, és d'Andalusia i n'hi ha, però com, o sea, no el flamenco ahí puro y duro, sinó, no sé, Bueno, m'agrada molt la Sílvia Cruz, m'agrada molt la Rosalén perquè té aquest punt, sí, massa sí.
7: Quin d'aquests menjars exòtics t'atreveries a provar? Insectes, rèptils, vísceres, voler ser al·lucinògens?
2: Jo crec que aquest últim, poder a lo millor, saps, amb grup, que de tant en tant vaig amb les amigues? De posar-lo millor o... Haiyan, eh? No, però he provat els insectes. He provat els...
7: cargols, no?
2: Bueno, cargols. He provat els... los saltamontes, com se diuen en català?
7: Ah, els cigarres.
2: Els salmantí?
7: Les cigales.
2: Bueno, pues aquests fregits los he provat. Sin saber que los probaba, eh? També te lo digo. Pues sí.
7: Son ricos en proteínas, ¿no?
2: Pues no lo sé, pero la veritat és que si no miras, tampoc estan dolents.
7: Ja, ja.
5: En quin d'aquests moments t'agrada cantar? Sota la dutxa, amb el cotxe, cuinant o fent les tareas de casa?
2: Amb el cotxe, però perquè em llibera. O sigui, sí, perquè a vegades, o sigui, m'agrada molt el fet de tenir que agafar el cotxe per anar a casa, saps? O sigui, que el meu treball no estigui a prop de casa, perquè em dona aquesta probabilitat, no? Saps? Aquesta llibertat de poder, m'esplaio ahí i llavors trec tota la càrrega que porto a vegades, inclús.
5: Molt bé.
6: Què enyores més del segle passat i què valores més d'aquest segle?
2: Del segle passat, que no hi hagi xarxes socials?
6: Sí.
2: Sembla... I d'aquest, perdona?
6: I d'aquest que estem, què és el que més senyores?
2: Què valora? No, què valoro? Què valoro? Què valoro d'aquest? Bueno, el telèfon, sí. El mòbil.
6: El mòbil.
2: No la xarxa, sinó el mòbil.
6: El mòbil.
2: Sí.
6: Val.
4: Què tal? Com us va semblar l'experiència? Que només es veiem una vegada cada 3 mesos. Ha anat bé tot? Ha estat bé?
7: Yo me he quedado bastante contento. O sea, la experiencia ha resultado ser muy, muy motivadora.
0: Muy gratificadora, ¿no?
7: Sí.
4: Vale. Pues me alegro, ¿eh?
8: Yo me ha semblat molt bé perquè és el primer poc cop que ens vem amb vostès. M'agrada molt estar amb vosaltres
4: i compartir, amb tu.
8: I compartir el rato amb vosaltres.
4: Gràcies.
1: Ha estat força bé i dos equips entrevistant la Macarena estan molt bé, eh? L'hem sacat molt de profit de l'entrevista.
3: Bueno, ha estat molt bé, a mi m'ha agradat molt l'experiència entre els dos equips i jo feia molt que no feia un programa de ràdio i m'ha agradat molt. Gràcies.
9: Jo sóc la Carol, m'he quedat amb una pregunta. Quants anys fa que et dediques a la gent de salut mental?
2: Doncs fa 22 anys que em dedico professionalment, però he de dir que a mi se m'ha quedat, i és veritat que no ho he dit, no ho he esmentat, que jo crec que hi ha una part meva que és des de molt petita, perquè jo, o sigui, vivia a Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona, i on jo vivia hi havia, que abans li deien el maricomi, que té la marinera, no? Pues li deien així, no? I el meu pare feia d'àrbit, de voluntari allà. Per tant, jo des dels 3-4 anys rondava per allà i jo crec que també ve d'aquí.
9: Van penetrant la idea aquesta.
2: Jo crec que sí, ha sigut una mica por vena, sí o sí, pues esto.
9: Vale.
2: Gràcies.
6: Com és que vau decidir d'entrevistar la Macarena? De què va venir? La coneixíeu?
3: Sí, bueno, jo la coneixia perquè era la meva treballadora familiar i m'agradava molt quan me'l pensa amb l'Alexia i tal, i m'agrada molt com ho fa.
7: Jo penso que era la candidata excepcional per aquest esdeveniment.
1: Que volíem fer una entrevista a una treballadora familiar, que és una figura que dintre de la salut mental que es valora cada vegada més i que potser pues, primer pensem en doctors o en altres figures, i potser la treballadora familiar pues, estem poc reconegudes i fer una entrevista així té més visibilitat.
7: Macarena, se'ns acaba el temps del programa.
2: Oh.
7: Moltíssimes gràcies per haver vingut a Ens Patina i fins aviat. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer i m'ho he passat superbé. Gràcies.
7: Adéu.
2: Adéu.
4: I ara sí, arribem al final del programa d'avui. la conversa d'avui ens deixa una idea molt clara: cuidar, acompanyar i educar val molt més enllà d'una feina. És una manera d'estar amb les persones i d'entendre la comunitat.
6: Hem vist com l'experiència, la sensibilitat i també la iniciativa personal poden generar projectes que tenen un impacte real en la vida dels altres, especialment en àmbits com la salut i l'educació.
3: Com cada setmana, us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de Fundació Drissa i de l'Associació Famílies i Salut Mental de Girona i Comarques, que ha col·laborat en la producció i realització d'aquest programa. Fins la propera...
6: Gràcies a tots. Ens veiem a la propera vegada. Adéu.
10: Anem a ballar?

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: And now for my next number,
1: DJ S.
0: I'd like to return.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Anem arribant a la fi de la dotzena temporada de Hot Dance 80. Avui, a la història de l'Italo Dance, ens acompanyarà un intèrpret que formava part del Max Mix 3, a Torrevado. Després, al maig del 2022, ens va deixar Andy Fletcher, de Depeche Mode, i farem un repàs a la biodiscografia d'aquesta formació. I la resta del programa, doncs, ens dedicarem a punxar Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.

Torribado, com hem dit, és una formació que estava amb el Max Mixtres, el seu tema Living in the Shadow estava el Max Mixtres, i avui farem un repàs a la biografia i la discografia d'aquesta formació.

Torribado és un quintet d'italodens composat per Nicky Pitti vocals, Mauricio Surashi al baix, Marco Escopazzi a la guitarra, Claudio Giorgi als teclats i Roberto Marcuzzi a la bateria.

La formació Torrevado va donar-se a conèixer amb un dels temes, el Max Mix 3. Aquest és Living in the Shuffle.

A pocs dies per acabar la 13a temporada de Hot Dance 80. Exactament el 26 de maig del 2022 ens va deixar Andrew John Leonard Fletcher. Fou baixista, teclista i productor discogràfic britànic, conegut per ser membre fundador del grup de música electrònica Depeche Mode.

Fletcher tenia un perdedic cor d'or i sempre estava allà quan necessitaves el seu recolzament. Una conversació animada, un bon somriure o una pinta freda, deia la banda, coneguda als èxits dels anys 80 com Jesse and Gary Know, que estem escoltant. Oh, Personal Jesus.

nascut a Nottingham el 1961, aviat es va mudar a Essex, on amb 15 anys va conèixer Vince Clarke, teclista com ell i futur membre de la banda, amb qui va fundar el grup No Romance in China. L'experiència va durar poc, però el contacte es va mantenir. 4 anys després van formar Depeche Mode, al costat del també teclista Martin Gore i el vocalista Dave Gahan. Estem escoltant avui la música dels Depeche Mode.

música de Simple Minds és la protagonista avui a Hot Dance 80 amb el seu Don't Forget About Me. Una cançó en la que els DJs i light jockeys de l'època feien unes sessions increïbles. I de Simple Minds, Jesús. Això és Don't Go, des del seu Essential 80s, un remix del 2008. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.

La música de Kraftwerk, una banda alemanya de música electrònica formada per Ralf Halter i Florian Schneider el 1970 a Düsseldorf. I de la música dels Kraftwerk a la música dels New Order. Una sessió Joy Division va crear aquesta nova formació a la que ens va portar el Dilluns Blau.

I és que al suïcidar-se el cantant de Joy Division van decidir crear una nova formació, que m'hem dit New Order. Encara estan en actiu, però això és un one hit wonder.

I ens quedem a Liverpool. Allà es va fundar aquesta formació, Frankie Goes to Hollywood. Escoltem un remix que es va fer pel mercat nord-americà d'aquest seu gran èxit, Relax. Relax.

Holly Johnson s'ha fet esperar més de 4 minuts que comencés a cantar. Aquesta és la versió nord-americana d'aquest gran èxit d'aquesta formació. I seguim amb més històries. És la formació Level 42. Això és Lessons in Love.

I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Des del seu treball d'Organization ens arriben les maniobres orquestrals a la foscor amb aquest seu End of the Game, dedicat a l'envió que va bombardejar

Sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Desk 80 presentat per Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

Only When You Live, és la música dels Spandau Ballet. I ara anem a escoltar un cantant que s'anomena Rockwell i que als cors el va acompanyar el mateix Michael Jackson. Això és Somebody's Watching Me. I això, recordes, que el tens 80, el teu programa de dècades anteriors.

Somebody's watching me. Això és evitar el tràfic d'influències. Rockwell és un ex-cantant de synthpop que va firmar per la companyia discogràfica Motown. Podria haver enregistrat per un altre i no hagués tingut els comentaris que va tenir, perquè comprovareu que Rockwell és fill del fundador i director executiu de Motown, Berry Gordy, i Margaret Norton. Per evitar les acusacions de nepotisme, Rockwell va assegurar el seu contracte de gravació sense el consentiment del seu pare. Això vol dir que el fill va gravar la discogràfica del pare, però sense que el pare ho sapigués. I com hem dit, podia haver registrat tranquil·lament amb una altra discogràfica i s'hagués estalviat els comentaris que se li varen fer. I de la música de Rockwell a la música de Modo Talking. Aquest va ser el seu gran èxit, You're My Heart, You're My Soul. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

varen aconseguir ser el número 1 a 35 països amb aquesta cançó, tot i que els començaments varen ser molt difícils. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb Gary Bird Experience i la seva corona. Espero que hagi estat al vostre grat. Fins la propera.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.